0: Es como el auténtico tomate soriano, Mario, que renace a través de una semilla de 1916.
1: Pues sí, es un poco lo que contaban en Parque Jurásico, convertido en realidad y cambiando los dinosaurios por tomate, que es mucho mejor donde va a parar. A través de esa semilla antigua, un agricultor que se llama Emilio Medina, ha resucitado el auténtico tomate soriano, a partir de esa semilla encontrada en la localidad de Matute de Almazán. Es la recuperación de los tomates que se consumían en esa provincia hace poco más de un siglo y cuyo sabor se parece poco para bien a los que nos encontramos hoy en día en los mercados. Es más feo, pero más sabroso, es lo que cuenta Emilio Medina, este agricultor.
2: Este tomate de Matute de Almazán, en el que el abuelo del nieto que me lo envió, él los tenía en unos bodes de cristal y este tomate estaba categorizado como que era venía del año 1916.
1: Su sabor, color y forma difiere mucho de los tomates actuales. Sabe a tomates, lo que dice Emilio Medina, es de color rojo intenso, un poco achatado, acostillado y con muchos cosidos. Un tomate feo, lo que diría mucha gente al verlo en la tienda, pues no lo compraré seguramente. Es más pequeño, como eran antes, porque luego se fueron modificando para que fueran más grandes. Es, en definitiva, el antiguo tomate castellano.
0: Feo, pero sabrosísimo, qué rico. Sí. El municipio de Alguazas quiere que el lanzamiento del Legón, del salto a fiesta de interés turístico regional, que es el lanzamiento del Legón.
3: Pues mira, aquí como veis en la región de Murcia somos muy de lanzar cosas por los aires, ¿no?
0: Sí, es verdad.
3: Huesos de aceituna en pieza. O aquí los legones en Alguazas. Bueno, el legón es una especie de azada, pero con una hoja pues mucho más ancha, pesada, que se utiliza para cavar, remover la tierra. Es una herramienta para la agricultura. Y en Alguazas están a punto de convertir este festejo local peculiar, donde los haya, en todo un reclamo turístico. De hecho, el ayuntamiento ha aprobado pues iniciar el expediente para que este lanzamiento del Legón pueda ser declarada fiesta de interés turístico regional. Una propuesta, bueno, que se ha presentado con la idea de poner en valor un evento que ya suma más de 20 años de historia, que no es nada nuevo, ¿eh? La edición de 2026, por si os interesa, ya tiene fecha. El 11 de octubre podéis presenciar en directo este concurso de lanzar ese legón por los aires y, bueno, pues ya sabemos, el que más lejos lo lance, pues es el que gana.
0: Oye, igual que el lanzamiento de martillos olímpico, ¿por qué no el lanzamiento de legón?
3: También, oye, sí, no. Sí, por proponer ideas nuevas.
0: La técnica no debe ser muy diferente.
3: Ahí. Bueno, pues lejos de quedarse en el campo, aspira ahora a convertirse en embajador cultural de Alguazas.
0: Profesionales de la salud e investigadores se reúnen en Valladolid con el objetivo de avanzar hacia una respuesta integral frente al VIH en España.
1: Sí, va a ser un congreso en el que los organizadores tienen puestas muchas expectativas. Recuerdan que en 2024 se registraron en España 3.340 nuevos diagnósticos. Uno de los principales desafíos sigue pasando por el diagnóstico tardío. Esto afecta aproximadamente a la mitad de los casos. En la comunidad se notificaron 90 casos nuevos en 2024, con un patrón similar al nacional y predominio de la transmisión en hombres que tienen sexo con hombres. El programa científico pondrá el foco en la detección precoz, las estrategias de prevención y los avances en el tratamiento, así como en el impacto de los factores sociales. Dicen los responsables del Congreso que el reto está claro, pasa por detectar antes y mejorar la prevención, especialmente los colectivos de mayor riesgo.
0: Mario, Juanjo, gracias.
3: Vosotros,
0: hasta luego.
1: Chao.
4: ¿Vives pensando, y si...? Pues solo tienes que decir dos letras, N-O, no. ¿Y si me despiden? Di no. ¿Y si me suben el alquiler? Pues no. ¿Y si mi seguro pasa de mí? Di no, no y no. No te conformes, hazte de Legalitas. Cuenta con un servicio de abogados siempre que lo necesites y defiende lo que es tuyo. Llama ahora al 900-100-663. Y sí, también para autónomos y empresas.
5: ¿Sabe de qué me acuerdo, José?
6: ¿De qué?
5: De cuando éramos pequeños y hacíamos los deberes en el bar del papá.
6: ¡Buah! Con ese Colacao.
5: Y fíjate, aquí estás, ¿eh? Igual, el bar, con tu hermano y un Colacao.
6: ¿Qué más quieres?
5: Más mañanas así.
7: Colacao, tan único como Estopa.
5: Tan único como tú.
7: Cada día ando más despistado.
8: Cuida tu memoria tomando The Memory Senior. The Memory con DHA contribuye al funcionamiento del cerebro. The Memory Senior, de Pharma OTC.
9: Ven a Viajes El Corte Inglés y haz tu verano realidad con viajes seleccionados para que solo te preocupes de disfrutar. Y sin gastos de cancelación. Consulta condiciones. Reserva con la confianza de Viajes El Corte Inglés.
10: En Moeve estamos contigo. Por eso ahora ahorras el doble. Solo por ser de Moeve Go ahorras desde 10 céntimos por litro. Y si sumas energías con el plan Multi Energy, puedes acumular hasta 65 céntimos por litro. Además, con la app Moeve, llévate 2 céntimos extra por litro. Consulta condiciones en moeve.es.
11: Moeve.
0: Y vamos ya con nuestra recomendación cultural para empezar el día y hoy también la semana. Pepa Blanes nos propone esta mañana una nueva serie.
11: Después de su éxito en Stranger Things, el actor David Harbour ha utilizado su fama para sacar adelante como productor ejecutivo una serie curiosa. Es un thriller y un drama a la vez. Ambos géneros conviven aquí y cuenta la crisis de la mediana edad de dos señores.
12: Sí, porque así tendrás una vida feliz. Y con eso ya estarías muy por encima de la media. Hagamos ese camino juntos. Yo te ayudaré en todo momento.
11: El propio Harbour es uno de los personajes y también Jason Bateman, amigos y compañeros de trabajo. Bateman es el hombre del tiempo en una televisión local y él un intérprete en lengua de signos. No es un spoiler, él aparece muerto en el primer capítulo y las sospechas recaen en su mejor amigo, que además tenía un lío con su mujer.
12: Dime, ¿qué te parece si vamos a cenar al asador esta noche y le echamos un vistazo al tema?
13: ¿A lo del TTF?
12: ¿Mm? No lo sé. Para ver de qué va y eso.
11: Una curiosa e interesante propuesta por el tono en la que no puedes pestañear para no perderte nada y que esconde un retrato sinuoso de la crisis de la mediana edad, de la vida aburrida y monótona y de las cosas que todos ocultamos al resto, incluso a nuestros mejores amigos.
0: Siete y veinte de la mañana, 6:20 en Canarias.
14: Hoy por hoy, Ontinyent Valda al Valda. Tomás Marín.
15: Hola, què tal? Bon dia. Avui és dilluns, és 11 de maig. Ha estat un cap de setmana molt, molt diferent. El per què? Perquè tots i totes teníem en l'agenda que s'anava a realitzar la Fira de Tendes Tapis i Rock. No es preocupen, es realitzarà aquest cap de setmana. Juntament amb el The Best Remember a Ontinyent, concretament a l'estadi municipal El Clarià, no recorden. La pluja ha estat protagonista al llarg d'estos dies. Ens ha deixat alguna que altra tempesta prou important i, sobretot, esdeveniments que anem a comentar fins a aquesta hora. I, com no, anem a posar el focus en això que comença avui. Us parle de la vaga indefinida. Tenim concentració a les 11 del matí a Ontinyent. Us contem ara el pronòstic d'este inici de setmana. Que anem a conèixer si vindrà passat per aigua o no. Lluís Francesc, bon dia.
16: Hola, Tomàs, molt bon dia.
17: La setmana que comencem serà algo més freda de lo normal per a l'època de l'any, així a Ontinyent i a la Vall d'Albaida. A més, les precipitacions es situaran en valors pròpits per a l'època de l'any. Hem de dir que avui les temperatures es quedaran un poc més altes que el diumenge, al voltant dels 25 graus, les mínimes fresquetes, rondant els 10, una jornada poc nuvolosa i vents que bufaran variables en superfície. Demà pugen les temperatures tant les mínimes com les màximes, però lleugerament. Un dia on el vent de ponent serà predominant, tindrem més núvols si no descartem de cara a la vesprada algun ruixet, en principi poca cosa o res.
15: En aquests moments la temperatura en Ontinyent és de 14 graus. A la nostra comarca, a la Vall d'Albaida, la mateixa es troba entre els 9 i els 16. I, com sempre, us donem dos exemples. Tenim 13 a Llutxent i 15 a Salem.
18: ¿Oyes eso? Es el sonido de no pagar nada. Llega el efecto cero de Cable World. Si te vienes ahora, tienes 4 meses gratis. Así, por la cara, fibra móvil y la mejor tele a coste cero. Y si ya eres de la familia, trae a un amigo. Si se conecta, tú te llevas otros 4 meses de descuento, sin letras pequeñas. No esperes, pásate por tu oficina naranja más cercana y llama ya al 966-192-000. Cable World, conectamos con tu vida.
19: Me faltan horas en el día.
20: Cariño, hay tiempo para todo.
19: Hablando de tiempo, ahora es el momento perfecto para hacerme el láser.
21: En Clínica Dexe cuidamos tu piel con el láser médico Harmony XL Pro. Depilación y tratamientos como manchas, acné, rosácea o eliminación de tatuajes. Aprovecha los bonos de depilación con 15% de descuento. Pide tu cita en Clínica Dexe. Tu piel en buenas manos. Avenida Almaig 63, Ontinyent.
15: La vaga indefinida del professorat valencià arranca avui amb una incidència que es preveu important també a la nostra comarca, la Vall d'Albaida. Els sindicats convoquen prop de 80.000 docents de tota la comunitat valenciana per reclamar millores en l'educació pública després de mesos de protestes sense acord amb la conselleria. Entre les principals reivindicacions hi ha reducció de ràtios a les aules, més professorat, millores salarials i menys burocràcia. També demanen inversions en infraestructures educatives i una major aposta pel valencià dins del sistema educatiu. Els sindicats asseguren que el poder adquisitiu del professorat professorat ha caigut prop d'un 20% des de 2010. Isabel Moreno és la presidenta de l'Associació de Directors d'Infantil i Primària a la Comunitat Valenciana.
2: Cada equip directiu haurà d'anar reorganitzant recursos i funcionament pràcticament jornada a jornada. Però, sincerament, tal com està ara mateix el pols als centres, el seguiment de la vaga serà prou elevat.
15: Per la seva banda, la Conselleria defensa que ja ha augmentat la plantilla docent i que està invertint en nous centres educatius i mesures de salut mental i inclusió. Tot i això, el conflicte continua enquistat i ni tan sols hi ha acord sobre els serveis mínims. Escoltem ara les paraules del secretari autonòmic d'Educació, de Daniel Maqueboy.
20: La Conselleria d'Educació s'ha sentat amb els representants sindicals en innumerables ocasions i hi ha un calendari establert per negociar muchas de las cuestiones que se plantean. Nosotros seguimos abiertos a negociar y en el momento que ellos quieran mantendremos una o las reuniones que consideren oportunas.
15: La vaga arriba a més en plena recta final del curs i preocupa especialment l'alumnat de segon de batxillerat, que prepara les proves d'accés a la universitat i finalitza els seus estudis esta setmana. Mentrestant, directors i sindicats reclamen reprendre el diàleg per evitar que el conflicte s'allargui en les pròximes setmanes. Toni González és de l'Associació d'Instituts.
22: Al País Valencià no conec una convocatòria d'una vaga indefinida d'aquest nivell i llavors perquè estem observant diferents moviments assemblearis que està realitzant el professorat sí que es detecta molta participació en la vaga.
15: I d'altra banda, coincidint amb l'inici d'aquesta vaga, avui hi ha convocada a Ontinyent una concentració en defensa de l'educació pública. La protesta tindrà lloc a les 9 del matí, no a les 11, a les 9 del matí a la plaça de l'Ajuntament, amb una crida a participar per reclamar una educació pública digna, inclusiva i de qualitat. Estarem pendents de tot el que passa en aquesta vaga indefinida a la nostra comarca, a la Vall d'Albaida, però també estem preocupats, sobretot, per un nou focus de la malaltia de Newcastle, que s'ha detectat en una granja de Castelló de Rugat. Afecta més de 20.000 aus. És el desè brot registrat des de desembre a la província de València. Este cap de setmana s'està completant el sacrifici de totes les gallines afectades i des de l'inici de la crisi ja s'han eliminat prop de 300.000 aus en explotacions contagiades. El Ministeri i la Conselleria d'Agricultura han demanat reforçar la vigilància, la bioseguretat i la vacunació en les granges avícoles. Tot i que les aus estaven vacunades, s'ha confirmat la presència d'una soca molt agressiva del virus. La malaltia, més, no afecta les persones ni el consum de carn o ous, però sí que és molt contagiosa i mortal entre les aus. La Generalitat ha activat un pla d'emergència dotat amb 2 milions d'euros i manté zones de restricció de fins a 10 quilòmetres al voltant del focus. Des del sector agrari destaquen la ràpida actuació de l'administració i demanen paciència mentre continuen les investigacions per frenar l'expansió del virus. El coordinador del sector ramadera, la Unió Llauradora y Ramadera, es Antonio Zaragoza, Arturo Zaragoza.
23: Tener en cuenta de que un virus pues siempre es algo complicado de controlar, pero entendemos que de momento se está investigando para poder ver cuál es la causa de infección, qué es lo que lo puede transmitir y se están haciendo las cosas bien. Tenemos que tener paciencia y esperar que esto funcione. Es lo máximo que se puede hacer.
15: I un apunt més, abans d'agafar aire. Us contem que el Ministeri de Transports modificarà la senyalització d'accés a Ontinyent des de l'A7 per evitar el pas de vehicles pesats pel camí Reial de Gandia. La mesura arriba després de la petició feta per l'Ajuntament i comportarà la retirada de la senyalització del polígon El Pla des de l'eixida 417 de l'autovia. 7 i 26 minuts.
14: Hoy por hoy, Ontinyent, Vall d'Albaida. Tomàs Marín.
24: Portes temps volent reformar la cuina i tindre-la per fi com sempre has somiat? A Integra Deco Studio podem ajudar-te. Vols fer-li una llevada de cara al teu quarto de bany? A Integra Deco Studio també podem ajudar-te amb els porcellànics, els mobles, sanitaris... Si busques un projecte d'interiorisme o els acabats per a la teua reforma, a Integra Deco Studio ens encantarà ajudar-te.
25: Visita'ns en integradecoestudio.es o en Avenida Vicente Boluda Palop 28 de Benigànim.
26: Com cada divendres, la informació més pròxima t'espera a L'Oclar. Ja pots trobar el periòdic L'Oclar en la seva edició en paper als quioscos i punts de venda habituals. Tota l'actualitat d'Ontinyent i la comarca. Notícies, entrevistes, reportatges, cultura, esports i la vida del nostre poble a les pàgines de L'Oclar. Informa't amb rigor i proximitat. Informa't amb L'Oclar.
15: El Palomar va celebrar un any més les festes del Xop i de la Mare de Déu dels Desemparats amb un ampli programa d'actes organitzats per la Comissió Forasters del Xop 2026. El dissabte, la vicepresidenta Natàlia Enguix va estar disfrutant de la festa i també va poder veure dos de les obres del Pla Obert i del Conveni, ens uneix, que està en marxa a la Diputació de València juntament amb el Partit Popular. Allí va explicar les inversions del Pla Obert al municipi. Estes són el local del Xop i la millora del consistori. L'escolten.
1: Així que nosaltres contents de les inversions que estem portant així a la Vall d'Albaida des d'Ens Uneix, i continuarem treballant per a que els nostres veïns i veïnes puguen viure cada dia millor.
15: Per cert, les provincials destinaran noves ajudes per a reformar les casernes de la Guàrdia Civil d'Ontinyent i Benigànim. En concret, Ontinyent rebrà 22.000 euros i Benigànim comptarà amb una inversió de 20.000 dins de la segona fase del programa provincial de modernització d'aquestes instal·lacions. Pisa Montpo és el seu president.
3: Continuem treballant en la província, continuem ajudant als ajuntaments, continuem ajudant també a tota la gent que fa del nostre territori per la millor província per a viure.
15: I a Ullet ha tret a licitació les obres de millora de la pavimentació de l'avinguda Vall d'Albaida, el carrer Major i la plaça de la Constitució, amb una inversió total que supera els 180.000 euros. La valoració és de l'alcalde, de Pau Muñoz.
4: Amb aquestes obres renovarem completament el paviment de dos carrers més transitats del nostre poble, actuant també sobre la base del ferm per garantir una major durabilitat. A més, incorporarem també millores en el drenatge de les aigües pluvials, que és una qüestió important, especialment en episodis de pluja intenses, i també renovarem la pintura viària i la senyalització.
15: Pel que fa a la informació de servei, des d'avui es tallarà el trànsit el tram del camí de la comuna de Benigànim, conegut com la costera de Redons, a causa de les obres de renovació de la xarxa d'aigua. I a l'àmbit esportiu, després d'una legendària passada per molta pluja, us contem que l'Ontinyent va caure 0-1 davant el Llevant B i que la Geneta va guanyar en la seva visita al campió del castellonense. Tocarà esperar al possible efecte arrossegament. Avui de Guàrdia Ontinyent, la farmàcia Martínez González, a la Vall d'Albaida, la de Carrícola. És dilluns, és 11 de maig.
0: Són les 7:30, les 6:30 en Canàries.
5: Hoy por hoy. Ángeles Barcelona.

0: Hoy por hoy, Àngels Barceló.
1: Ràdio Ontinyent, Cadena Ser. En la Cadena Ser, Hoy por hoy Ontinyent baila al baila. Miguel Coy.
2: Què tal? Molt bon dia, benvingudes, benvinguts a esta nova edició de Noi per Oi on tinguem Vall del Baida del dilluns 11 de maig de 2026, que ara mateix obri les portes i que ens portarà fins a les 2 de la vesprada amb tota l'actualitat, i si no tota, quasi tota, perquè tenim molta cosa en este dilluns i en este inici de setmana. Ens centrarem, jo crec que, i molt en este programa, en la vaga dels professors, del professorat de l'educació pública, però després parlarem d'això. Ara anem amb l'horari que este cap de setmana es van complir, totes les previsions de Lluís Francés. Això és aixina. Aixina que anem a veure què passarà en les pròximes hores. Lluís, molt bon dia.
3: Hola, Miguel, què tal? Molt bon dia. La setmana que iniciem serà probablement més freda de lo normal la major part de la península, especialment zones de l'oest, centre i sud del territori. S'esperen també precipitacions més abundants en zones del nord i de l'oest, perquè per als nostres interessos, per a ser Ontinyent i a la Vall d'Albaida, bueno, seran valors propis de l'època de l'any, tant en temperatura com a precipitació. De moment, este dilluns pugen lleugerament les temperatures, tant les mínimes com les màximes, una jornada poc nuvolosa, amb vents variables en superfície. Demà esperem ponent, ratxes que bufaran moderades, repuntaran un poc més els valors màxims i els cels veuran incrementada la nuvolositat.
2: Doncs estarem molt atents a veure com passa i com progressa la setmana, sobretot en l'horatge. Carmen Uda, què tal? Molt bon dia.
4: Molt bon dia, Miguel.
2: Encara que ahir diumenge, jo no sé on estaves tu, però ahir diumenge ja es va arreglar un poquet tot, no?
4: Sí,
2: ja feia,
4: sí,
2: ja, feia un dia molt bonico.
4: La veritat que feia un dia espectacular.
2: Clar.
4: Bueno, jo vaig poder gaudir d'una bona paelleta en família.
2: Mira,
4: i al
2: veus?
4: Solet, o sigui,
2: mira,
4: que no tinc queixa.
2: Bravo,
4: no
2: bravo.
4: Tinc queixa de l'horatge que feia.
2: Bravo, bravo. I les temperatures a les d'ara, què tenim?
4: Doncs mira, tampoc tinc queixa, perquè estem entre 17 i 22 graus a la nostra comarca, que comparada en altres dies són bones temperatures. Els 17 graus estan a la zona de Fontanàs i de Bocairent, i la màxima d'avui és 22 graus, estan a Castelló de Rugat. A Ontinyent en tenim 20.
2: És, com deia Lluís Francés, la normalitat per aquestes fetges que tenim, que és primavera, no?
4: Exactament. Pues,
2: temperatures 22, 24 graus de màxima. Primaverals, com toca, clar que sí. Anem a la picaeta, vinga.
1: Hoy por hoy, Ontinyent baila el baila.

0: I a la picaeta, que no a la paelleta que es va fer Carmen Úbeda ahir diumenge. Estan com sempre, Esteban Arroyo, què tal? Molt bon dia.
1: Bon dia, però bé. Un dia podríem tindre una paelleta, sí.
0: Estaria... No, sí, així no. Hauríem d'anar a fer una paella per ahir.
2: Sí.
0: Sí, clar,
2: fora,
0: que fora sí. Hem de trobar algun lloc per a fer una paelleta nosaltres.
1: Anem pensant-ho.
0: Exacte. Tu saps fer paella, Carmen?
2: No, jo no.
0: Jo tampoc, a mi m'és fatal. I tu, no. Esteban?
1: Sí.
0: Oh, tenim mestre, ja tenim mestre paella.
2: Tenim xef.
0: Tomàs Marín, què tal? Molt bon dia.
3: Bon dia, companys, què tal?
0: Tu saps fer paelles?
3: No. Jo vaig fer una.
0: Sí?
3: En la festa de les paelles del meu poble.
2: I què tal?
3: Pues res, van menjar putxero.
1: Bueno, van sopar putxero, millor dit. Van sopar putxero.
0: Bo, però dona igual, això ho podem salvar. Ja farem una paelleta. Anem a contar què és el que hem preparat per a les pròximes hores, sobretot en este programa avui, que, com deia al principi, la vaga serà protagonista, Carmen.
2: Sí, exactament. Avui ha començat eixa vaga i serà protagonista a la jornada i al nostre Hoy por Hoy també. Parlarem d'eixa vaga educativa, de la concentració celebrada este matí a la plaça Major Ontinyent en defensa d'eixa escola pública. Has estat aquí, així que contarem amb eixa reportatge que has pogut gravar amb les veus de Jorge Rodríguez, de l'alcalde també de Ferran Gandia com a regidor d'educació i de diferents veus representants dels col·legis que han pogut assistir a aquesta vaga d'avui.
0: Sí, perquè s'han donat cita en eixa concentració que després posava marxa cap a València, a la manifestació. S'han donat cita molts centres, no només d'Ontinyent, sinó representants de tota la comarca. Hi havia de Bocairent, hi havia, si no hi equivoco, de Castelló de Rugat,
2: sí,
0: d'Albaida, estaven també d'ací, evidentment, d'Ontinyent. Aleshores, molt multitudinària per al que estem acostumats. Tot, ells mateixos, este matí em deia algú d'ell, estic molt content perquè ha vingut més gent de la que esperàvem, no? Pues mira, això és...
2: Sí, a més, com bé digues tu este matí, que ens contaves, hi ha centres que inclús...
0: Estan fent el 100%
2: de vaga. Estan fent el 100%
0: de vaga. El 100% del claustre. Sí, sí, sí, totalment. Després parlarem d'això, però sí, estarem molt pendents de la vaga.
2: Relacionat amb això de quin és el percentatge de vaga que està fent cada centre, també abordarem la situació de serveis mínims durant esta vaga educativa, que també és molt important i també ho hem posat damunt la taula, no? Quins són aquests serveis mínims que existeixen en els centres educatius. Exactament, per llei. I volem també conèixer un poquet quina és la perspectiva en aquest cas de les famílies, dels pares i de les mares, així que anirem fins al Col·legi Martínez Valls, que el tenim així ben propet, i parlarem amb Ivan, membre de l'AMPA, per conèixer quina és la situació, com estan veient, si donen suport als docents, als professors, i al final també com està afectant-los a les famílies.
0: Si han anat o no han anat els xiquets o les xiquetes, perquè l'altre dia parlant jo amb un pare em deia, clar, és que jo ara tinc dubte si portar-lo o no el dilluns, saps? Encara que hi ha serveis mínims, però clar, no sé si... Jo dono suport a la vaga, però no sé si dono suport millor portant els xiquets o no portant-los. Saps?
2: És una situació complicada.
0: Clar, per això és dificultós. Per això està bé parlar amb representants d'AMPA, en este cas amb Ivan. Què més tenim?
2: Com cada dilluns, tindrem la secció d'intel·ligència artificial per a tots els públics, amb Clara Soler, i la playlist musical de Jesús Insa.
0: Perfecte, moltíssimes gràcies. Carmen, després arriba l'hora 14, Tomàs Marín. Què tenim?
3: Vaga indefinida, totalment.
0: De l'hora 14 no, eh?
3: Doncs mira, avui toca fer aquesta recopilació de tot el que està passant, també sentar-nos un poquet en com estan les coses respecte a les negociacions de conselleria i sindicats. A hores d'ara, com bé saben, i tots i tot d'eixa vaga, ja està duent en marxa des del dia d'avui. Per no repetir el mateix que heu comentat, vaig a contar-vos també que cal parlar d'una qüestió que ens ha tornat a afectar. Direu, som molt pesats, però és que és de veres. De nou, la malaltia de Newcastle, de nou afectat a una granja de pollastres, i és que és el desè focus, i són més de 3.000 aus sacrificades des de desembre de l'any passat.
0: Són moltes, eh?
3: Clar, com...
0: Clar, jo no controlo el cens d'aus, però són 300. Són moltes.
3: Bàsicament comences a sumar tots aquests municipis afectats, i clar, tu has dit de la província de València i tots centrats en la nostra comarca de la Vall d'Albaida. I, sincerament, doncs estem ahí tractant de conèixer què és el que està passant, perquè si estaven vacunades, si no estaven vacunades, si n'hi ha una so com més virulenta que altra, supongo que rotllo. Us contarem com estan les coses en hora 14 on tinguin la Vall d'Albaida. En un dia on també ha començat el procés de selecció de les iniciatives d'on Tinyent participa, i tu, Miguel, ja ho has fet.
0: Jo ja he votat. Amb la col·laboració de la redacció de Ràdio Ontinyent Cadena C.
3: Ha sigut el bo de Ràdio Ontinyent, per dir-ho d'una forma.
0: Sí, hem votat tots. Per 5 propostes. Per a la gent que no sàpiga, pot votar 5, 4, 3, 2, 1. Això és la puntuació, o dir-ho al 5. La que més t'importi o la que menys. pues això, ja ho hem fet.
3: Per a gustos colores i cadascú que trie la que li interessa, sí, sí, millor li convé, el que més li agrada. Bueno, farem un poc de recapitulació de totes aquestes iniciatives que poden votar ja mitjançant els elements i totes aquestes eines que disposa l'Ajuntament per a poder participar. També ens centrarem en clau comarcal, passarem per municipis com el Palomar, Benissoda, Agullent, per tractar un poquet temes de diversos àmbits, centrant-nos en aquesta comarca i ja posant el focus sobretot en tot el que ve de cara als pròxims dies amb aquests esdeveniments tan xulos que la setmana passada es van ajornar, però que ja este cap de setmana continuen i van omplir la nostra comarca d'alegria. I esperem que així ho faci, perquè la veritat és que el cap de setmana ha estat ben passat per aigua, la veritat.
0: I tant que sí, sobretot el dissabte pel matí, que ja això no para mai. Què te vaig a contar jo tu, que no sàpigues, perquè el dissabte la gent que em segueix a través de xarxes socials va poder comprovar que Tomàs Marín va estar a la legendària.
3: Prou voltes, va ser molt pesat en el vídeo.
0: Fes-nos un resum, no sé, una crònica.
3: Pluja i pluja, ja està. No, sincerament, això ha obert un debat. A canviar a fi de si fer aquest tipus d'esdeveniments quan hi ha aquest pronòstic meteorològic, si pel que fa a la logística, de tanta logística, de tantes institucions, de tant ens que es junten per a que vagi tot a la perfecció, si es té que suspendre o si no. A veure, com bé sabeu, i ha passat moltes voltes, fins a que no tenim una vista taronja, no pots començar a decidir si suspens o no suspens. I, clar, el que va passar és que de 613 persones que van començar aquesta cursa, 613 aproximadament, un poc més de 100 persones van acabar la mateixa. És a dir, pensem en tot el que fa la pluja, en com es va passar, en les conseqüències, per exemple, sanitàries, perquè van veure gent tiritant, i clar està que n'hi ha que posar el focus en això. També pensem en el fet de dir, clar, si sabem que va ploure, van a caure més de 20 litres per metre quadrat en tota la trajectòria, en tot el trajecte d'aquest circuit. Clar, haurien de posar el mirament en això, però també està clar que des de part de l'organització, què van a fer?
0: Sí.
3: Si està tot organitzat,
0: està tot
3: si saben què pot arribar a passar. Clar. Des de l'organització inclús es va arribar a curtar la cursa a meitat, sí, de la mateixa, al voltant de les 10 del matí, van avançar les coses i, sincerament, ahí posaria el debat. Però pel que fa a la cursa, molt bé, la veritat, va començar un gran ambient, des de les 7 i mitja del matí ja tot el que se recinte firal ple de gent, la veritat. La veritat és que va anar molta gent a les 7 i mitja del matí. Ja començarà a parlar de la cursa, van passar per paratges meravellosos. El municipi de Fontanar dels Alforins, barrint un poquet per a casa,
0: clar,
3: va estar espectacular. Tot el poblet ple, meravellosa aquesta entrada, abans de començar el Port del Moro. Van passar pel Port del Moro i a partir del Port del Moro va caure la de
0: la
3: Déu.
0: Mundial.
3: Beneixama, Moixem, Vallada, la Font de la Figuera, en tots aquests pobles. Va caure la Mundial, molta gent es baixava de la bici i altres que continuaven fins a arribar a Ontinyent, on van veure que aquests 115 inscrits van creuar la meta i es van convertir en legendaris, encara que crec que els 600 que hi van participar són legendaris pel fet de completar un circuit que tenia una duresa extrema.
0: Sí, senyor.
3: Parle d'extrema. Perquè pujar a dalt del Campello...
0: Fes-ho tu, no?
3: Fes-ho tu. Pensar que estava Indurain,
0: sí,
3: que va veure Indurain, que el tio, vamos, sobrat.
0: Això...
3: Sobrat no estaria ni apretant.
0: El que tuvo retuvo, que dice aquell.
3: Com per anor. I el tio és gran.
0: Sí, sí, és que sempre ha sigut molt gran.
3: És grandot.
0: Ara és que té més gran també la panxa.
3: La panxeta, però no es nota, no es nota.
0: No, però el tio tira com un màquina.
3: És un crac, és un crac total. I sobretot agrair, finalment, a tota l'organització de la legendària per el tracte que va rebre aquesta casa. Rayo Antillen Cadena Ser, van disposar d'un vehicle per a poder conduir-ho tot, van estar molt pendents de nosaltres, així que agrair-los tot el treball, donar-los l'enhorabona i esperem que hi hagi segona edició i que la segona edició, per lo menys, la meteorologia al respecte.
0: Clar,
2: respecte.
0: Respecte, clar que sí. Això és el que tots volem. Parlaràs de la legendària al Centre Esportiu, però què més coses tenim?
3: Bueno, avui és el dia de centrar-nos ja en la Tercera Federació, s'acaba la temporada, i... Clar, ai, s'acaba la temporada de la Tercera Federació, s'acaba ja. És que s'han acabat dues categories, s'ha acabat en Tercera Federació com Lliga Comunitat. El Londinyer 1961 va caure 0-1 davant el Llevant B, finalitza la temporada en 8a posició. Parlarem amb el míster, amb Roberto Bas. Balanç i preguntes sobre el futur, encara que no sabem si hi haurà resposta clara o no. I parlarem també de la Geneta, que salva la categoria, va guanyar en casa del campió, del castellonense, però ara sí tenim el lío de les matemàtiques i de l'efecte arrossegament.
0: Ah, volem.
3: Ara és un rotllo. Si vols ho deixem per a ser deportius.
0: No, és un rotllo. És que a veure si l'entenc alguna vegada.
3: Efecte arrossegament, val? Què passa? Quan nosaltres sabem que totes les categories passem d'una lliga més autonòmica, més local, de pujant de categoria, pues, hi ha més a nivell comarcal, més a nivell provincial, més a nivell autonòmic, fins a nivell nacional. La tercera federació com a tal ja es considera com a nivell nacional, perquè ja anem creuaments i està organitzada per la Federació de Futbol, la Real Federació Espanyola de Futbol.
0: Vale.
3: Ens anem. Primera federació, segona federació, tercera federació. La Xeneta i l'Ontinyent estaven en tercera federació. En segona federació hi ha equips valencians.
0: Vale. Sí, sí,
3: com poden ser el Torrent,
0: correcte,
3: el Alcoyano,
0: correcte,
3: i el Castelló B.
0: Vale.
3: Si baixa un d'aquests equips, no passa absolutament res, no hi afecta arrossegament.
0: Vale.
3: Però a partir de que baixa el segon, hi afecta arrossegament. És a dir, dos equips, vale, mínim. Si aquests dos equips baixen de categoria fins a la tercera federació, s'afegiria una posició més en el joc de descens. És a dir, que és la posició que ocupa la Xeneta.
0: Val. És que ahir ha baixat el Torrent.
3: El Torrent ja ha baixat. Què passa ara? Que el Castellonès està jugant la promoció de descens.
0: Val.
3: El conegut com a play-out. Està jugant contra el Logroñés.
0: Val.
3: Van perdre el primer partit el passat cap de setmana, 2-3, en casa. I els toquen ara les Gaunes. Què passa? Si el Castelló B guanya i aconseguís pegar-li la volta a l'eliminatòria, la Xeneta se'l va allà.
0: Vale.
3: Si el Castelló B baixa, en aquest moment la Xeneta seria equip de Lliga Comunitat. L'única salvació que tindrien és que dels 4 equips que s'han classificat per a la promoció d'ascens del nostre grup, és a dir, Llevant B, Villarreal C, Atlético Saguntino i la Nucía, si un d'estos 4 equips aconseguirà pujar de categoria en la seva final de promoció d'ascens, la Xeneta salvaria. És un rotllo brutal.
0: Sí, però creuen dits.
3: I puc afegir també que si, per exemple, baixaren 3 equips de segona federació, ja baixarien, sí o sí, 2. 2 equips, inclús, només.
0: Clar.
3: És com l'efecte arrossegament, bàsicament.
0: Sí.
3: El pescaillo que se mor de la cola.
0: Va pujant
3: i ja
0: baixen,
3: està. En definitiva, que per a que la Xeneta es salve, tindria el Castelló B que pegar-li la volta a l'eliminatòria, és complicat, i si no, ja ens encomendem al fet de que un dels 4 equips del seu grup que s'ha classificat a la promoció aconseguís que pujar de categoria.
0: Un xicotet miracle, necessitem...
3: Es pot aconseguir. Pensa que la Federació Valenciana és una de les més fortes.
0: Yeah.
3: El tema està és que te toque en ixen creuament final contra Madrid, Catalunya o Andalusia, que és on se te complica la vida.
0: Ja veurem.
3: Això és bàsicament el que li passa a la Xeneta. Parlarem també amb Jesús Soler, el director esportiu, i també farem un repasset dels esdeveniments aconseguits i les salvacions aconseguides, perquè el Benigani s'ha salvat,
0: correcte,
3: el Deportiu Ontinyent s'ha salvat,
0: correcte,
3: i ja demà us contarem un poquet de futbol comarcal.
0: Fantàstic. Tenim hora 25 avui? Perfecte.
3: Tenim, 9:10 i fem un repàs de tot i us contem com estan les coses a hores d'ara i també farem un poquet de repàs a nivell poliesportiu, que també tenim notícies.
0: Esteban Arroyo, a la ventana. Gràcies, Tomàs.
3: Gràcies.
4: Doncs a la ventana avui anem a parlar de algo que haveu parlat els dos, de l'Ontinyent participa, d'aquest inici de la fase de votacions, d'aquestes 11 propostes que es poden votar, que pot votar tota la ciutadania major de 16 anys, empadronada en Ontinyent, a través de ontinyentparticipa.es, a través de la web, o també en els diferents centres cívics de la ciutat, i també hi iran al carrer els diferents dies per a, doncs, a replegar aquestes votacions de la gent que no pot accedir a través
0: de la web, no?
4: Estarà amb nosaltres la regidora de Participació Ciutadana, Imma López.
0: Jo he de dir que a través de la web, per exemple, online és molt senzill.
4: Sí.
0: Només tens que posar el teu DNI i ja entres directament a les 11 opcions que hi ha i votes, registres i ja està. I queda registrat el teu vot. És molt senzill. Però si hi ha més opcions, millor, perquè hi ha molta gent que no pot tindre accés a internet o a fer-ho online. Doncs esta vesprada, 7:20, ja sabeu, Imma López, per a parlar d'esta participació. I ara... Amics i amigues, escolteu, per favor.
5: Since 1992, there is a club which is making history. 7 years later, in 1999, it's still kicking.

0: Sona això perquè queda molt poc, queden 5 dies per a que arribi el 16 de maig i arribi la nova edició de The Best Remember, i hem de contar diferents coses. La primera, que canvia d'ubicació, val? Però tranquils i tranquil·les, perquè el festival continua endavant i, segons l'organització, encara millor, perquè per motius aliens a l'organització s'ha traslladat finalment a l'estadi El Clariano. Te imagines, Tomàs, en El Clariano i el The Best Remember?
1: Pegar-t'hi soraes, per ahí. Me faltarà un baló de futbol si deixen les porteries mentre veiem el Flying Free.
0: Per a la gent que no conega la zona, hem de dir que la nova ubicació està molt a prop del recinte final, que este que era el previst inicialment, i permetrà, este Clariano permetrà tindre més espai, hi ha gespa, encara que artificial, però hi ha gespa, i fins i tot una hora més de festival. Conte'm això. Conte'm això, perquè esta és una història molt guapa.
1: I per aparcar també bé, polígon.
0: Clar, efectivament. A més, també hi ha que recordar que totes les entrades que ja havíeu comprat, la gent que ha comprat entrades, continuen sent vàlides, que no cal fer cap tipus de tràmit, no es torna res, valen les mateixes entrades. I nosaltres anem a ajudar-vos un poquet, perquè a lo millor hi ha gent que està ahí esperant, dic, hosti, jo no puc comprar-la perquè no m'arriba, no sé, se m'ha oblidat i ja no queden. Anem a regalar entrades del The Best Remember. Que pareix, clar que sí. Ai, ai, pumba, pumba, pumba, pumba, pumba. A veure, Carmen Úbeda, perquè anem a fer com sempre o quasi sempre fem, que és regalar entrades. Són 4 entrades. Dos les regalarem a les xarxes socials. Exactament. I dos així a través del programa, a través de l'antena. Què han de fer? Què ha de fer la gent?
2: Molt facilet. Durant el dia d'avui publicarem a les nostres xarxes socials. Bueno, en concret a Instagram, no serà a Facebook, serà el sorteig a Instagram.
0: Correcte.
2: És molt fàcil, simplement tindran que seguir-nos a nosaltres, seguir a The Best Remember i etiquetar a la persona a la que vulguin anar.
0: Val.
2: Així que a través de l'Instagram sortejarem 2 abonaments.
0: Dos abonaments, exacte. I a través d'este programa també.
2: Abonaments dobles.
0: Exacte. Per què? Què hem de fer? O què heu de fer vosaltres? Pues també molt senzill. Heu d'enviar una nota d'àudio, a ser possible, perquè això és ràdio i volem escoltar les vostres veus, al 96 191 06 15, 96 191 06 15. I què heu de dir? Pues primer, en qui aniríeu al The Best Remember? I quina és la vostra cançó Remember favorita? Ahí queda. Vosaltres teniu alguna? És que, clar, jo tinc un fum.
2: Jo és que no soc molt no de sé. Remember.
0: No, tu no ets molt de Remember.
2: La que està sonant és la típica,
0: el Fly and Free, no? Clar, si seria alguna. I tu tens alguna?
1: Jo tinc... A veure, estàs molt xula. A mi, jo recordo molt de ma mare una que diu My Eyes, una cosa així. No sé, saps, no saps quina és. Tu saps quina és?
0: My Eyes?
1: My
0: Eyes?
1: Sí, no sé.
0: Si més...
1: molt, no ho sé, My Eyes. A mi jo me recordo My Eyes.
0: Que en tinc My Eyes of You, hi ha alguna, hi ha moltes, que hi ha moltes, hi ha moltes.
1: No vull cantar.
0: Anem a
1: preguntar-li
0: a preguntar-li l'organitzador de l'esdeveniment. Jordi, què tal? Molt bon dia.
3: Hasta Jordi. Què tal? Bon dia, com esteu?
2: Hola,
0: tu,
2: bon dia.
0: Amb les pistes que ha donat Tomàs, tu te'n recordes la cançó que és la que li agradava? Perquè jo no me'n recordo quina cançó diu. My Eyes, diu.
3: La de My Eyes?
0: Sí, és in My Eyes, es diu aixina?
1: No ho sé.
3: Sí, sí, Mayai, sí.
1: Potser sigueix,
0: eh? Bo, doncs teniu que fer això, 96-191-06-15, envieu un àudio dient quina és la vostra cançó favorita de Remember i amb qui anireu al The Best Remember, que Jordi, hem comentat ja, canvia de lloc, però quasi millor, no? Com està el tema?
3: Canviem de lloc, però no de plan.
0: Exacte, exacte.
3: Sí, la veritat que, bueno, per l'anul·lació d'este cap de setmana de tapes i rot, la jornada al 15, 16 i 17 de maig, mos van informar que nosaltres teníem que canviar d'ubicació.
0: Clar.
3: I mos van traslladar al camp del Clariano. Uh-huh. I, bueno, ha sigut un poc caòtic perquè en una setmana pues, gestionar-ho tot, però des de l'organització, des de la nostra pues, bueno, del tema de la promotora i això, pensem que és molt millor, pensem que estarem en gespa artificial, que n'hi ha molt més espai. El lloc és fer estar de festa en el Clariano, això pot ser.
0: Clar, tio, és que jo estem ho hem comentat, no? Ostres, anar de festa, a pegar-te sorades, com diu Tomàs, al Clariano, saps? És que és una brutalitat.
3: Sí, la veritat que pocs ho podran dir. Clar. Bueno, en este cas, molta gent del poble,
0: sí,
3: perquè estem en rècords de participació. Esta edició anem molt bé en el tema de venda d'entrades. Havia parat farà dos mesos o això,
0: sí.
3: Però hem vist que esta setmana ja ha arrencat molt.
0: Fantàstic.
3: Anem en màxims històrics i la veritat que supercontents.
0: Doncs això és el que volíem escoltar. Encara queden entrades, podeu adquirir-les, ja sabeu. I si no, podeu participar en este concurs perquè el bo de Jordi ha tingut a bé... Oye, va, regaleu unes entradetes. Així estem. Així que, sí. Jordi, ja hem contat el que teníem que contar. Moltíssimes gràcies, amic. Que vagi molt bé i continuarem parlant. Una abraçada molt forta.
3: Vinga, un abraç.
0: Adéu. Ja sabeu, si voleu entrar a The Best Remember, el concurs està en marxa. Gràcies, Carmen. Gràcies, Esteban. Gràcies, Tomàs.

0: Paris, escola arreglada i frustrada. No parles ni jugues si no tens permís, la creu, la sotana i la vara.
1: Des del 1988, que el professorat no ens plantaven i aturàvem indefinidament les classes davant d'una administració que retalla, que abusa, que redistribuís al seu criteri injust i interessat els recursos de tots i totes, que manipula l'opinió pública intentant enfrontar-nos amb les famílies per a les quals treballem tots els dies i que com a docents ens menysprea, ens insulta i ens intenta dividir convertint un problema estructural de l'administració en un dilema moral del professorat.
2: En estos precisos instants són les, diré l'hora, 9 i 9 minuts del matí d'este dilluns 11 de maig de 2026. Podem dir un 11 de maig i un dilluns històric, perquè avui és l'inici d'esta vaga indefinida que han convocat els diferents sindicats que representen el professorat, els professors de l'escola pública, de l'educació pública a la Comunitat Valenciana. Estem a la plaça de l'Ajuntament d'Ontinyent i així s'han concentrat diferents centres educatius públics per a fer una protesta, per a fer una concentració que estava prevista perquè començara a les 9 del matí. Hi ha diferents, està Elies Jaume I, hi ha un, el Manuel Sánchez Guarner de Castelló de Rugat, també Elies de Bocairent, està l'Empar Granell, és a dir, tenim una representació de diferents centres educatius de tota la comarca, no només de d'Ontinyent. I anem a apropar-se per ací perquè també estan ací tant el regidor d'Educació com l'alcalde, Jorge Rodríguez, a veure si podem parlar amb ells unes paroletes. Jorge Rodríguez, Jorge, tal? Molt bon dia.
3: Hola, molt bon dia.
2: Com veus, esta, primer esta vaga indefinida, que ja estem parlant molts dies de que arribaria i ha arribat, i després la concentració que estem vivint ara mateix hacia la plaça.
3: Bé, jo crec que una de les maneres que tenim de mostrar el nostre suport al professorat és estar així, a la comunitat educativa, és estar avui així amb ells abans de que marxen a València, i el que esperem és que la conselleria sobretot escolte, que la conselleria s'obriga a negociar i a atendre les demandes que des de la comunitat educativa venen fent-se.
2: Què et pareix tot el que està passant en la negociació? Que, saps això que està passant els últims dies entre la conselleria, entre els representants sindicals, que ara sí els serveis mínims, ara no? És una negociació, però pareix que era una negociació que estava morta des del principi.
3: Sí, jo crec que, vamos, la sensació que tinc és que no ha hagut ahir una bona negociació, probablement tampoc han hagut moltes ganes per part de la conselleria d'avançar en la resolució del conflicte, i per tant jo crec que el que hem de demanar també des dels ajuntaments és simplement diàleg, no? Diàleg per part de la comunitat educativa, per part de la conselleria, i búsqueda de consensos, búsqueda d'alguna manera de punts d'encontre que permeten recuperar la normalitat.
2: Moltíssimes gràcies, Jorge.
3: Un plaer.
2: Gràcies. Estem també així amb Ferran Gandia, que és regidor d'Educació. Li parlava amb Jorge Rodríguez de que ja està així, aquesta vaga indefinida. Malauradament, també, per a tots, perquè una vaga indefinida vol dir que alguna cosa no està bé. Què és el que penseu des de la regidoria, Ferran?
4: Bueno, pensem principalment en donar suport al professorat, com no podia ser d'altra manera, no? L'educació pública és un servei bàsic i essencial i necessari en aquesta societat, i nosaltres, com a polítics progressistes que es considerem, tenim que recolzar això, perquè l'educació pública ha de continuar i amb més força, si cap.
2: Tu, que has dit ara com a polítics, tu que vius des de dins també tot això, creus que es podrà arribar a un entendiment en algun moment?
4: Bueno, s'han arribat entendiments anteriorment, no? I per tant, aquesta és la situació que s'ha de crear ara. Serveis bàsics com les necessitats especials a cobrir en els centres públics, especialment en menors, cada vegada són més necessaris, mai millor dit, i recursos no venen, no? I ahí estem en l'obligació d'exigir-los, clar que sí.
2: Ferran, moltíssimes gràcies. Vaja molt bé.
4: Vosaltres.
1: Afegiu-vos a la vaga, vos estem esperant. No us quedeu al marge, perquè junts i juntes tindrem més força per enfortir les assemblees i les xarxes que estem construint davant una administració indiferent i fins i tot hostil amb el benestar de la comunitat educativa.
2: Bueno, estem ara amb Vanessa Escrivà, estem, ja heu escoltat part del discurs que tenim preparat aquesta assemblea de docents de la Vall d'Albaida, i estem amb Vanessa Escrivà, que és, jo crec, que la primera persona amb la que vam contactar per aquesta plataforma, i avui, així a la plaça Major, ja ha arribat el dia. Vanessa, com esteu?
5: estem, ja mos veus, estem eufòriques, perquè avui sí, avui la consellera ens escoltarà.
2: Tu creus?
5: Avui sentarà a negociar.
2: Tu creus que això passarà? Perquè abans parlava jo amb els polítics d'ací de Ontinyent i em deien que no queda una altra, que entendre's.
5: No en té una altra, perquè les 200 ja no podem més. I ara sí, estem organitzades i anem a per totes.
2: Quan veus este moviment, quan veus esta concentració, tu dius eufòriques. Clar, perquè no és fàcil arribar, primer per les circumstàncies, no? Tindré que fer una vaga o convocar una vaga indefinida. I després no és fàcil arribar a que este també entendiment entre els centres, entre diferents poblacions. Esteu, imagine que més que eufòriques, satisfetes, no? També.
5: I tant que sí, ens ha costat molt. Ens hem organitzat des dels centres, fent xarxa, besant l'oli, com estem acostumades a fer les 200, en silenci, poquet a poquet. I hem aconseguit escampar tot. Així hi ha representants de diversos centres, diria que quasi gairebé de tots els centres de la Vall d'Albaida. I se n'anem a València, perquè juntes ho podrem tot.
2: A partir d'ara, avui, esta concentració a València, però a partir d'ara què?
5: Tenim organitzada tota la setmana en un calendari de mobilitzacions. Avui anirem a València, però demà, de bon dematí, començarem amb els piquets informatius. Després anirem pel poble explicant per què anem a la vaga, fent pedagogia, que és el que sabem fer. I per la vesprada ens tancarem a l'IES Estació. Farem una jornada educativa on de nou ens reunirem per tirar endavant la resta de mobilitzacions. Dimecres farem un passeig per les comarques, perquè també cal arribar a Agullent, a Llelo, a l'Olleria. Estarem en tots els pobles de la comarca. I divendres se n'anirem de nou a València. Això només acaba de començar.
2: Esteu en forces?
5: Tenim molta força, ja ho veus.
2: Doncs, com sempre, moltíssima sort i molt d'ànim, que vagi molt bé.
5: Moltes gràcies, endavant.
2: Acabem de parlar amb Vanessa Escrivà, ens deia tot el que han preparat per a esta setmana, esta primera setmana de vaga indefinida, però anem ara a parlar d'un centre que pareix ser que està al 100% en vaga. Parlem del Vicenç Gironès, d'ací d'Ontinyent, i estem amb Vane. Hola, Vane, què tal? Molt bon dia.
6: Hola, molt bon dia.
2: 100% en vaga?
6: 100% de vaga, orgullosa del claustre que tinc, de los lluitadors i lluitadores que són tots i totes, i així estem pensant en ells, en els serveis mínims que hem tingut que sortejar perquè la totalitat del claustre volia estar així, i com bé sabeu la normativa ens marca que ha d'haver uns serveis mínims, i allà estan. Les 5 persones...
2: T'anava a dir, al final quantes persones...
6: Són, a veure, sempre hi ha una normativa que ho regula i que en este cas són una persona de l'equip directiu, que en este cas està Paula, que és la secretària del centre, 2 companyes en infantil i 3 companys i companyes en la part de primària.
2: És a dir, serveis mínims es tenen que complir.
6: I una educadora d'educació infantil que té que estar en el centre també.
2: Com dèiem, el servei mínim per llei es tenen que complir, estan complint, però 100% del claustre de vaga.
6: Sí.
2: I les famílies, què opinen les famílies? Estan donant suport?
6: Les famílies sí que ens transmeten que tenen tot el seu suport. Estem molt orgullosos també de totes les famílies que tenim i per lo vist, o això és la sensació que me queda, és que és un sentiment col·lectiu així en Ontinyent, ja no només del Vicenç Gironès, però és un sentiment de recolzament que de veritat que agraïm molt, perquè al final això es fa per tots, es fa per tota la comunitat educativa. Nosaltres estem així per ajudar per tots, pels nostres drets, però sobretot i principalment pels drets del nostre alumnat, que és el que més estimem.
2: Esperàveu anar de la mà, d'aquesta manera, en les famílies, els centres, les institucions, a lo millor locals, esperàveu anar de la mà, d'aquesta manera?
6: A veure, sempre te queda, que sempre hi ha gent que se queda en coses més superficials, però és veritat i és de veres que hem descobert gratament que el sentiment és eixe, és de recolzament al professorat, i això jo crec que és el que ens ha fet sentir-se més forts i arribar a este punt, d'esta vaga indefinida, perquè sí que notem des de les famílies, o almenys aquelles que ens ho han transmès, que sí que ens recolzen i arribar fins a on faça falta, que és arribar al dret que tenen tots els xiquets i totes les xiquetes a tenir una educació pública de qualitat i en valencià, i que siga real.
2: Abans deia jo, Vanessa, que si teniu força, heu de tindre molta força per al que ve. Teniu força, esteu en forces?
6: Estem en força, en ganes. Pensem que això va valdre la pena, estem en un moment històric i pensem que és o ara o mai. I hem d'aguantar fins a que ens escolten des de València, que no estem demanant res per a nosaltres, estem demanant per a tots i per a totes, per a una societat que està demanant aquesta necessitat de recursos, materials, personals, i que sí o sí no és negociable.
2: Doncs, Vane, moltíssima sort i molt d'ànim, que vagi molt bé.
6: Moltes gràcies a vosaltres.
2: Més protagonistes que estan ací avui a la plaça Major en esta concentració, abans d'anar cap a València, a la manifestació que està convocada per este inici de la vaga indefinida del professorat de l'escola pública a la nostra comunitat. Estem amb Fran Molla, del Carmelo Ripoll. Fran, què tal? Molt bon dia.
7: Què tal? Bon dia.
2: Primer, vull preguntar-te com estàs físicament, perquè vas fer la legendària l'altre dia.
7: Sí, físicament bé. Va. Cansat, perquè amb l'edat ja costa una miqueta més recuperar, però bé, bé.
2: Va, ho dic perquè necessitarem força per al que ve, Fran. Com veus esta concentració, com veus el professorat en este inici de vaga indefinida?
7: Bueno, pues yo desde que estoy trabajando, yo creo que esta movilización no la había visto mai. Yo creo que se ha arribado a un punto de no retorno y en el que la gente está muy concienciada i que, bueno, el nivell de degradació al que s'ha arribat ha fet que tota la comunitat educativa, especialment el sector de professors, mestres, doncs estigui ja mobilitzada i conscienciada i faci l'esforç de fer vaga, perquè s'ha de recordar que econòmicament és un esforç molt gran, però al final les reivindicacions que tenim són justes, són per al nostre alumnat, són per les nostres famílies, per poder donar un millor servei públic, i pense que és el moment d'anar fins al final.
2: El que m'estic adonant jo és que hi ha molta unió. Primer es crea l'assemblea, la plataforma de tots els centres educatius de la comarca, de la Vall d'Albaida, i després, dins dels propis claustres, que també hi ha molta unió per a lluitar. Anant de la mà un poc també les famílies. No sé si tens aquesta sensació.
7: Sí, a veure, evidentment les famílies, nosaltres els creem un problema, perquè, però bueno, totes les vagues són per a molestar. Evidentment nosaltres som conscients de que això té una repercussió de cara a la vida familiar de les famílies, però també pensem que si aconseguim els objectius que perseguim, doncs serà una millora per a totes les famílies en quant a qualitat del servei, que de segur, sobretot en alguns centres en particular, doncs millorarà moltíssim la qualitat educativa i l'atenció que es dona a xiquets i xiquetes.
2: En el teu cas, per exemple, en concret, en el Carmelo Ripoll, en quina situació esteu?
7: Bé, nosaltres, ara ho en parlàvem, que hem fet 23 mestres vaga, un 71% de la plantilla, que és un percentatge prou alt, per al que sol ser habitual. I bé, nosaltres, afortunadament, els problemes que tenim són mínims en comparació a altres centres. El principal problema que tenim és, evidentment, pues, la falta de personal per atendre com toca a tots els xiquets, perquè cada vegada tenim més diversitat, més xiquets amb necessitats educatives i també la climatització del centre, perquè al final, quan arribem a este mes de maig i en setembre, octubre, doncs hi ha moments que arribem a les classes a més de 31 graus i això sí que ho pateixen.
2: Doncs, Fran, com he dit abans a la resta de companys i companyes teues, molta sort, molt d'ànim i molta força.
7: Moltes gràcies.
8: Anem-nos ara a València. Anem-nos en alegres i combatius. Anem-nos en a la vaga indefinida.

tot el que passava este matí a la plaça Major d'Ontinyent en esta concentració convocada per els diferents centres educatius de la nostra comarca, per eixa plataforma, per eixa assemblea dels centres educatius de la comarca de la Vall d'Albaida. Ara estaran a València en eixa manifestació que està en marxa i nosaltres continuarem parlant d'educació i de la vaga dels professors, dels docents en la pròxima hora de programa, perquè anirem a les portes d'un centre, del Martínez Valls en concret, en directe per a parlar amb algun representant de l'AMPA, de les famílies, a veure què és el que tenen que dir, perquè també són un altre dels actors d'esta convocatòria de vaga indefinida, que avui comença, i com diem al principi, és un dia d'estos històrics que, ja que tindré molt en compte. Arriba la informació nacional i internacional, després més coses a Ràdio Ontinyent, a la SER.

0: els nostres fills.
1: Altre d'aquests punts que ells reclamen, parlem de les infraestructures. Precisament este centre on estem ha sigut reformat, acostat, van haver entrebancs. Per exemple, l'altre dia vam estar a l'IES l'estació. Parlem d'aquests centres que estan ara mateix en barracons, com és ací al costat del Vicenç Gironès, quan les temperatures són molt altes, els xiquets i xiquetes, els alumnes i els professors ho passen un poc mal, no?
0: Ho passarà molt mal, perquè és de veres que s'agarren temperatures molt, molt altes. Nosaltres, quan vam començar en setembre, ja vam tindre un parell d'episodis prou lletjos amb alumnat. És cert que els barracons que tenien aire condicionat, i és per a mi és prou incomprensible que un edifici nou com el que s'ha de fer d'infantil, pràcticament nou, no tinga una instal·lació feta, de, per exemple, d'aire condicionat. I després que és que fiquen també... Hi ha moltes traves per a poder posar ventiladors de sostre i aquest tipus de remiendos, perquè al final són remiendos. L'ideal seria tindre aire condicionat en les aules.
1: Una de les problemàtiques, podríem dir, no? d'esta vaga o de les accions que s'han estat fent i van a continuar-se fent és la conciliació laboral i familiar, no?
0: Sí, això afecta, òbviament, a moltíssima gent i té que tirar també dels iaios i el que puguen fer i el que no, el bo que té és que es poden portar. Però vamos, si vols recolzar la vaga i la teua idea és no portar-los, pues, si treballen els dos, pare i mare, sí que tens un problema, sobretot si són diversos germans.
1: Què els diries per a aquestes famílies que no entenen esta vaga i que estan en contra de que el professorat doncs, faci les seues mobilitzacions, les seues protestes?
0: A veure, cadascú té la seva opinió, òbviament, però jo el que es diria és que crec que són tot mesures per a el bé dels nostres fills, per a el seu futur i per a que puguem tenir una educació com cal i que l'educació pública, com quasi tot el públic que tenim en aquest país, hauríem respetar-ho i recolzar-lo al màxim, perquè és molt necessari.
1: Per el que tu avui has pogut veure ací i si has estat parlant al llarg del matí en altres famílies, com s'està vivint aquesta vaga a la ciutat?
0: Jo crec que estem un poc tots amb l'expectativa de que Conselleria menege fitxa, clar, que és el que us preguntava jo abans. Fins ara no s'ha pronunciat i esperem que això duri el mínim possible, òbviament, perquè no es bo per a ningú. Simplement això. Jo crec que està la incertidumbre eixa, no? La incertesa de veure què passarà i què durarà, sobretot.
1: Doncs anirem contant-ho i anirem vivint-ho conforme vagin passant aquestes jornades que, com tu deies, esperem que dure poc. Gràcies, Ivan.
0: Gràcies a vosaltres.
1: Doncs així es quedem, Miguel.
2: Molt bé. Molt interessant sempre la part de les famílies perquè, com deia abans, són una de les parts que són molt importants en vagues d'aquestes característiques. I nosaltres, durant tota la setmana, continuem informant de tots els actes que han preparat des d'eixa assemblea, d'eixa plataforma dels docents de la nostra comarca de la Vall d'Albaida.

0: Ràdio Ontinyent, Cadena Ser.
1: Ya estoy en casa.
2: Mira, cariño, ven, mira lo que he comprado.
1: Verás, a ver qué has comprado ahora.
2: Mira, flipa.
1: ¿Un ventilador de techo?
2: Y tiene iluminación, mira. Luz fría, luz cálida. Luz fría, luz cálida.
3: En Bricochimo tenemos un ventilador de techo con aspas retráctiles por 50 euros solo hasta el 31 de mayo. Sí, ventilador de techo por 50 euros. Corre porque vuelan. Bricochimo, Avenida Almach 65, Ontinyent.
2: Luz fría, luz cálida.
1: Que sí, pesado.
4: En Óptica Pro somos profesionales de la visión y por eso hemos creado el Pack Pro 2. Dos soluciones visuales personalizadas por un precio único, tanto en gafas monofocales como en progresivas. Deja tu visión en manos de profesionales. Ven e infórmate en Óptica Pro Ontinyent, Avenida Almach 63, frente al Colegio Carmelo Ripoll.
5: Portes temps volent reformar la cuina i tindre la per fi com sempre ha somiat? A Integra Deco Studio podem ajudar-te. Vols fer-li una llevada de cara al teu quarto de bany? A Integra Deco Studio també podem ajudar-te amb els porcellànics, els mobles, sanitaris... Si busques un projecte d'interiorisme o els acabats per a la teua reforma, a Integra Deco Studio ens encantarà ajudar-te.
6: Visita'ns en integradecoestudio.es o en Avenida Vicente Boluda Palop 28 de Benigànim.
7: Escolta, sents això? És el ritme d'una ciutat que no para.
8: Torna Ontinyent Participa, el moment on tu prens les decisions.
7: Ja s'han proposat les idees. Ara toca triar les millors per al nostre poble.
8: De l'11 al 24 de maig, entra en ontinyentparticipa.es i vota els teus projectes preferits.
7: Inversions sostenibles que fan d'Ontinyent un lloc millor per a viure.
8: Ontinyent Participa. Entre totes i tots, decidim la ciutat que volem.
9: Ajuntament d'Ontinyent, ciutat d'atracció.
10: En la cadena SER... Hoy por hoy Ontinyent baida al baida. Miguel Coy.

0: 16 minuts i arribem a les 2 del migdia. Recta final d'este Hoy por Hoy on Tiñe Rey del Baida en el dilluns 11 de maig de 2026. I hem de saludar ja al nostre benvolgut Jesús Insa. Jesús, què tal?
1: Molt bé, Miguel.
0: Benvingut al programa de nou. Bé, tot molt bé.
1: Molt bona cara el veig, eh?
0: Sí. Sí que... Veus tu? Acabem de parlar d'una pulsera que me dix tot i que te diu l'edat biològica, si t'estàs sí. fortament... Jo, ara mateix, tu em mires la cara, està bé. Igual per dins està fet...
1: No, però bé, lo que es veu per fora, vamos, parla molt bé. Molt
0: gràcies.
1: Bé.
0: Anem a per la playlist sí. esta setmana. Quin leitmotiv has triat?
1: Doncs el leitmotiv ha sigut el centrar-me en la jornada que se celebra este pròxim divendres, dia 15 de maig, el Dia Internacional de la Família.
0: Sí, senyor.
1: I és una data proclamada per l'Assemblea General de les Nacions Unides des de l'any 93 per a destacar la importància dels lligams familiars i el seu impacte en la societat. Família nuclear o clàssica, monoparental, reconstituïda, homoparental, extensa, d'acollida o sense fills.
0: Molt bé, família.
1: A tots aquests tipus de família dediquem el nostre temps avui, en el que anem a escoltar sagues familiars que canten. Podríem escoltar els Doobie Brothers, els Gibson Brothers, a les Andrew Sisters, als germans Pecos, als Pimpinela...
0: És de veres que hi ha molts.
1: O a la saga dels Flores amb Lola, Antonio González, Lolita, Antonio i Rosario, però anem a centrar-se en altres.
0: Val, perfecte. Però on comencem?
1: Doncs anem a començar per un grup de germanes que s'anomenaven i s'anomenen, encara d'alguna manera, Sister Sledge. Les quatre components del grup, com dic, són germanes i, per tant, d'això de que diuen som família, en el títol de la cançó que anem a escoltar, We Are Family, és cert. Debbie, Johnny, Kim i Kathy Sledge diuen la veritat al dir això i Neil Rogers i Bernard Edwards, del grup Chic, van ser els autors i productors d'esta cançó que estem escoltant ja, aixina de fons, i que va arribar a ser un símbol de col·lectius i famílies que buscaven representar la solidaritat, el suport mutu, frente a l'adversitat.
0: Una meravella.

0: de ver és que potser si te, si et demanen una cançó que parli de la família, segurament, si penses un poquet, vindria esta, no? Per el We Are Family. Més enllà de si la gent sap, si no, que són germanes o no, saps? Però jo crec que sí.
1: Sí, efectivament. Sí, esta cançó, We Are Family, a més l'hem escoltat. Jo crec que algú l'ha escoltat sempre en algun lloc. Li sona. Esta cançó va suposar el primer gran èxit en la carrera d'este grup i és un tema, com dèiem, que hem escoltat alguna vegada tots, We Are Family. El seu so disco a finals dels anys 70, concretament l'any 79, és quan va eixir esta cançó, va precedir altres grans èxits d'este grup. En l'actualitat, Kathy i Davis segueixen dedicant-se a la música. Johnny va morir en 2017 i Kim està més centrada en la seva faceta espiritual com a pastora ordenada, ordained minister, difundint un missatge religiós a través de la música gospel també i participant en campanyes de solidaritat global.
0: Fixa't com canvia la vida.

0: Hi ha cançons d'esta època que sempre destaque quan les escolte ara en 2026, la qualitat de la producció.
1: Sí, perquè no, podia, és, que... és com si poguera estar feta de fa quatre dies.
0: Jo crec que eixe so no el trobes ara.
1: No
0: estic menyspreant a la gent que treballa ara. No. És que és molt complicat. És molt complicat de trobar i de fer un so paregut o igual al que feien els, pues ja, als principis dels 80, a finals dels 70, no?
1: Efectivament.
0: Este és brutal.
1: A més, és que Neil Rogers i Bernard Edwards, com dèiem, van fundar el grup Chic també, ells formaven part d'ell, i era un so molt paregut, i és que este tipus de música disco de finals dels 70, principis dels 80, no deixa d'inferent a ningú.
0: Estem d'acord. Continuem.
1: Continuem per una altra saga musical, perquè anem a centrar-se en Mocedades.
0: Home,
1: ni més ni menys.
0: Clar, família.
1: Família.
0: On no són?
1: Efectivament. Un grup fundat en Bilbao a finals dels anys 60, bàsicament per la família Uranga.
0: Sí.
1: Dels sis components del grup, que estava format en els anys 80, sobretot per sis components, tres, com tot el món sap, eren germans, Amaya, Izaskun i Roberto Uranga.
0: Sí.
1: Estíbaliz era també germana d'ells i també va formar part amb Sergio del grup fins a l'any 1972.

Wow. Encara quedava un germà per incorporar al grup, Iñaki Uranga, que es va formar part d'ell en els 90 per a substituir a Javier Garay. I de la vastíssima carrera i enorme col·lecció de cançons que el grup va gravar, avui estem escoltant La Música, de l'any 1983, que forma part del 14è disc del grup amb el mateix títol.

0: recorde que era xicotet, bueno, era un xiquet, i en ma casa agradava molt esta música, sí. Este tipus de música, Mocedades, tot el que era espanyol i tal. I sempre tinc una frase que jo escoltava de la meva família, que sempre diuen el mateix: no, és que Amaya tiene una voz. Només deien això. Dona igual, la resta dona igual, però és que Amaya tiene una voz. A mi se m'ha quedat i clavat.
1: Era la veu cantant música del grup, clar.
0: Cada vegada que veiem la tele, no, és que Amaya tiene una voz, clar, com si jo sabera.
2: Esta noche es especial.
1: Esta cançó també se va escoltar molt, i també cal recordar que Amaya va iniciar una carrera en solitari, sí. Després també, i bé, va ser substituïda per una altra cantant. O sea que Mocedades, després va aparèixer el Consorcio, bueno, primer amb uns components, després amb altres.
0: El spin-off de Mocedades és el Consorcio.
1: Exacte, sí, o sea que sí. Ahí ha volgut molt.
0: Doncs ja tenim dos cançons de famílies. I on anem ara?
1: Ah, per una tercera família. Se n'anem fora d'Espanya i anem a escoltar els Jacksons amb el tema Can You Feel It?

0: amb este bon so, anem a dir que els Jacksons van ser fundats pel pare d'ells, Joseph Jackson, en els anys 60. En primer lloc, anomenant-se Jackson 5, amb Michael, Tito, Jackie, Marlon i Jermaine Jackson, del 64 al 75. A partir d'ahir ja van ser els Jacksons fins a l'actualitat. Jermaine va ser substituït per Randy Jackson, encara que en el 83 es tornaria a reintegrar Jermaine al grup. I amb tot este ball de reintegraments sí. i d'incorporacions, van editar 10 àlbums d'estudi, siguent els Jackson 5, i 6 més, siguent els Jacksons. Després de la mort de Michael i Tito en 2009 i 2024, respectivament, el grup es manté com a llegat familiar, actuant en festivals i events puntuals. I esta cançó, Can You Feel It, la trobem en el disc Triumph de l'any 81.
1: Un temacle, com diu aquell.
0: Fantàstic.

0: que m'agrada molt.
1: Aquí també.
0: És que m'agrada molt aquesta
1: cançó. Jo crec que és la cançó que més m'agrada d'ells, també.
2: Crec que també, sí, perquè té mític és... Però esta és un temacle.
1: I esta cançó, part d'ella, va ser sintonia del programa Aplauso en una etapa també del programa, eh?
2: Ui, mira, sí. Record desbloquejat.

0: molta pena, eh?
1: Tiene que llevarlo,
0: tiene
1: no?
0: que llevarlo, pero hem de continuar.
1: Lo que queda també, també...
0: Sí, sí, sí, té raó, però va, on anem ara?
1: Anem ara a una família ben nombrosa, la Kelly Family.
0: Ostres.
1: Amb una cançó que es titula Fell in Love with an Alien, em vaig enamorar d'un alien. The Kelly Family és un grup musical molt, molt particular, únic en el seu estil de vida i la seva composició. Un grup de germans van arribar a ser nou en l'escenari, liderats pel seu pare Dan Kelly. Vivien de forma nòmada en un autobús de dos pisos i en un barco anomenat Sin O'Kelly. I es caracteritzava la imatge d'ells, de tots ells, per la seva roba d'estil folclòric, que els donava un aire bohemi i naturalista, i a més portaven tots el cabell molt, molt llarg.
0: Total.
1: Van passar de ser músics de carrer, això sí, a omplir estadis. Fell in Love with an Angel és una balada pop amb tocs folk molt melòdica que quan l'escoltes, la veritat, t'agarren ganes de investigar més en la música.
0: Ah, sí?
1: Vamos, jo crec que sí, eh? Per això ho dic.
0: Sí.
1: A més dels cors de tots ells, la cançó és interpretada per Paddy i la seva germana Maite Kelly.

0: Saps què passa? Que passa en molts grups, imagina, que quan tenen el seu moment, o tu estàs visquent aquesta època i és el seu moment,
1: sí.
0: Després, quan passen els anys i no coneixes més d'ells, ho esborres, també. A mi, jo no tenia fora del meu radar totalment Kelly Family,
1: sí,
0: però
1: sí,
0: fora,
1: sí.
0: I quan he vist la llista, ostres, de Kelly Family, és de veres, tio.
1: Doncs jo aconsello d'este grup, quan arribi a Nadal,
0: sí,
1: la gent que li agrada escoltar la música nadalenca, que busque una cançó d'ells amb molta garra, que es diu All I Want Is... Oh, One More Happy Christmas.
0: Wow.
1: Una cançó, vamos, que... Uf,
0: sí, sí, que...
1: T'eleva, t'eleva, però a més molt animada, eh?
0: Sí, senyor.
1: I així ara arriba el moment Estadi, d'Estadi,
0: sí,
1: preciós, amb tots els cors també. L'escoltarem un poquet.
0: Vinga.
1: Si et pareix.

0: Sí, a més, un so molt de meitat dels 90, per ahí, no?
1: Sí, actualment segueixen com a grup, sí, però sols amb 5 o 6 germans fixes i els demés com a artistes independents.
0: Doncs, de Kelly Family, però hem d'acabar.
1: Hem d'acabar i ara acabem amb una família valenciana.
0: Molt bé.
1: D'ací, de la terra.
0: Sí, senyor.
1: L'han deixat per al final, per a quedar-se amb eixe sabor. Anem a quedar-se amb Carraixet, que és un grup fundat en l'any 72, com tots saben, en Tavernes Blanques, per Lleonard Giner i Rafa Arnal.
0: Sí,
1: era un dels pilars de la nova cançó valenciana i estava format per ell, per Lleonard Giner,
0: sí,
1: i les seues filles, Mari, Eva, Míriam i Vanessa. Van ser pioners en cantar en valencià en els anys 70, la cosa que es va suposar també una persecució política,
0: clar,
1: i inclús un intent d'atemptat en el seu cotxe en l'any 79.
0: Fixa't,
1: en 2022 van celebrar els seus 50 anys de trajectòria amb un concert en el Teatre Principal de València i amb el llançament d'un disc titulat Carraixet 50 anys.
0: Mari Giner,
1: sí,
0: que és, era la veu de Son Goku de Bola de Drac.
1: Sí, jo sé que és actriu de doblatge també,
0: sí, sí, sí,
1: però exactament esta cosa,
0: sí,
1: en particular,
0: sí,
1: que has dit tu, no.
0: Sí, sí.
1: Fixa't. Ai, se la reconeix també així.
0: I sí, tant! Doncs amb ells se n'anem. Jesús, moltíssimes gràcies, com sempre, per haver estat amb nosaltres.
1: Gràcies a tu.
0: Tornarà Jesús, tranquils, perquè tornarà el proper dilluns, eh? Gràcies.
1: A tu, adéu.
0: I nosaltres se n'anem també, perquè arribem a l'hora 14, i després la informació de proximitat a l'hora 14, Baida al Baida, amb Tomàs Marín i Carmen Úbeda. I recordeu, el més important de tot...
2: Sigueu bones persones.
0: Adéu, fins demà.

0: Tomàs Marín.
1: Bona vesprada, avui és dilluns, és 11 de maig. La plaça de l'Ajuntament d'Ontinyent s'ha convertit avui en el punt de trobada del professorat dels centres públics de la comarca. En el primer dia d'una vaga indefinida en el sector educatiu que ja ha tingut seguiment en diversos instituts i col·legis de la comarca. Durant la concentració, representants de l'Assemblea de Docents han llegit un manifest on denuncien el que consideren un deteriorament progressiu del sistema educatiu públic, amb retallades, falta de recursos i un clima de confrontació que, segons afirmen, està afectant tant al professorat com a les famílies. També alerten d'un procés de privatització encoberta i reclamen unitat i fermesa als sindicats en la negociació de les següents demandes. Una protesta que ha comptat amb la presència de centres de secundària d'Ontinyent, diversos col·legis i instituts d'Albaida, Bocairent, Castelló de Rugat i Aielo de Malferit. És una mobilització que els docents asseguren que comença avui, però sense data clara de finalització. Una vaga que ha començat amb un bon temps. Anem a conèixer si al llarg de la setmana continuarà igual. Jo, Francesc, bona vesprada.
2: Hola, Tomàs, molt bona vesprada. La setmana que iniciem serà probablement més freda de lo normal la major part de la península, especialment zones de l'oest, centre i sud del territori. S'esperen també precipitacions més abundants en zones del nord i de l'oest, perquè per als nostres interessos, per a ser Ontinyent i la Vall d'Albaida, bueno, seran valors propis de l'època de l'any, tant en temperatura com a precipitació. De moment, este dilluns, puixen lluitarà amb les temperatures, tant les mínimes com les màximes, una jornada poc nuvolosa, amb vents variables en superfície. Demà esperem ponent, ratxes que bufaran moderades, repuntaran un poc més els valors màxims i els cels veuran incrementada la nuvolositat.
1: En aquests moments la temperatura Ontinyent és de 22 graus. A la nostra comarca, a la Vall d'Albaida, la mateixa es troba entre els 20 i els 25. I com sempre us donem dos exemples. Tenim 23 a Aielo de Malferit i 24 a Castelló de Rugat. Fins a les 2:30, repassem l'actualitat de la Vall d'Albaida amb Carmen Úbeda.
3: Hola, José, ¿cómo va todo en la fábrica?
4: Pues no muy bien. Tengo problemas para encontrar personal y aún encima se me ha roto una pieza de la máquina principal y no tengo presupuesto para comprar una nueva.
3: Habla con ASCAN Energy. Reprogramaron y automatizaron sistemas de mis máquinas de producción de diferentes marcas y además también fabrican piezas específicas. Más rentabilidad para nuestra fábrica con un coste muy bajo.
4: ASCAN Energy. Nos adaptamos a las necesidades de cada cliente. Visítanos en ascenergy.es. En calle Los Diables 46, Ontinyent.
5: Vosaltres, els que avui esteu ací, al peu del canó, no defalliu, aguanteu. Intentaran comprar-nos, intentaran cansar-nos, intentaran dividir-nos i enfrontar-nos.
1: El professorat dels centres públics d'Ontinyent i de la Vall d'Albaida han iniciat avui una vaga indefinida en el sector educatiu. La plaça de l'Ajuntament d'Ontinyent, la plaça Major, ha acollit una concentració convocada per l'Assemblea de Docents de la comarca, on s'ha llegit un manifest, que acaben d'escoltar, crítica amb la gestió de la Conselleria d'Educació. Carmen Úbeda, bona vesprada.
6: Bona vesprada, Tomàs.
1: Els docents denuncien retallades, falta de diàleg i una situació que asseguren trasllada als professors la responsabilitat d'un problema estructural del sistema educatiu. També alerten d'un procés de privatització de l'ensenyament públic i reclamen més fermesa en les negociacions sindicals.
6: Durant la concentració, l'alcalde d'Ontinyent, Jorge Rodríguez, ha demanat a la conselleria que escolte les reivindicacions del sector.
7: Una de les maneres que tenim de mostrar el nostre suport al professorat és estar així, a la comunitat educativa és estar avui així amb ells abans de que marxin a València, i el que esperem és que la conselleria sobretot escolte, que la conselleria s'obriga a negociar i a atendre les demandes que des de la comunitat educativa venen fent-se.
6: També el regidor d'Educació, Ferran Gandia, ha mostrat el suport municipal a la mobilització i a la defensa de l'educació pública.
8: Pensem principalment en donar suport al professorat, com no podia ser d'altra manera, no? L'educació pública és un servei bàsic i essencial i necessari en esta societat, i nosaltres, com a polítics progressistes que es considerem, tenim que recolzar això, perquè l'educació pública ha de continuar i amb més força si cap.
6: L'Assemblea de Docents de la comarca ha anunciat que les protestes continuaran durant tota la setmana amb noves accions reivindicatives tant a la comarca com a València. Entre altres iniciatives hi haurà piquets informatius, tancaments i mobilitzacions itinerants pels pobles de la Vall d'Albaida. Vanessa Escrivà és una de les membres de l'Assemblea.
9: Avui anirem a València, però demà, de bon matí, començarem amb els piquets informatius. Després anirem pel poble explicant per què anem a la vaga. Fem pedagogia, que és el que sabem fer. I per la vesprada ens tancarem a l'IES Estació. Farem una jornada educativa on de nou ens reunirem per tirar endavant la estacions. Dimecres farem un passeig per les comarques, perquè també cal arribar a Agullent, a Llelo, a l'Olleria. Estarem en tots els pobles de la comarca. I divendres se n'anirem de nou a València.
1: Una jornada de vaga que ha tingut un seguiment destacat en alguns centres educatius.
6: Des del Col·legi Vicent Gironès asseguren que pràcticament tota la plantilla s'ha sumat a l'aturada. Bani, mestra d'aquest centre, ens ha atès a Ràdio Ontinyent.
0: 100% de vaga, orgullosa del claustre que tinc, de los lluitadors i lluitadores que són tots i totes, i així estem pensant en ells, en els serveis mínims que hem tingut que sortejar perquè la totalitat del claustre volia estar així, i com bé sabeu la normativa ens marca que ha d'haver uns serveis mínims.
6: Els participants en la protesta destaquen també el nivell d'implicació del professorat i consideren que la mobilització marca un abans i un després en el conflicte educatiu. Fran Moya és mestre del col·legi Carmelo Ripoll.
10: Bueno, pues jo des que estic treballant jo crec que aquesta mobilització no l'havia vista mai. Jo crec que s'ha arribat a un punt de no de retorn i en el que la gent està molt conscienciada i que bueno, el nivell de degradació al que s'ha arribat ha fet que tota la comunitat educativa, especialment el sector de professors, mestres, doncs estigui ja mobilitzada i conscienciada.
1: Una concentració a la que s'han sumat instituts públics de secundària d'Ontinyent, diversos col·legis i també centres educatius de municipis com Albaida, Bocairent, Castelló de Rugat i Aielo de Malferit.
6: Pel que fa a les famílies, algunes han volgut mostrar el seu suport al professorat, encara que també reconeixen els dubtes que genera la convocatòria de vaga entre pares i mares. Iván Ferrero, és membre de l'AFA del Col·legi Martínez Baix.
11: Jo, en el meu cas, sí que s'he portat perquè he pensat que seria el millor per recolzar la vaga. És cert que hem rebut tot tipus de PDFs, no? Tant dient que les portaran com a que no, per diferents fonts, no parlo del centre, però no sé, si penses en la lògica, tampoc acaba de saber què és millor. Jo, en aquest cas, he decidit portar-los.
1: Més notícies. Ontinyent ha obert el període de votació d'Ontinyent Participa 2026, el procés de participació ciutadana perquè veïns i veïnes puguen triar les propostes que consideren més importants per al futur de la ciutat.
6: La ciutadania podrà votar fins a 5 propostes fins al 24 de maig a través del web municipal.
1: I abans d'agafar aire, us contem que el Ministeri de Transports modificarà la senyalització d'accés a Ontinyent des de la 7 per evitar el pas de vehicles pesats pel camí Reial de Gandia.
6: La mesura arriba després de la petició feta per l'Ajuntament d'Ontinyent i comportarà la retirada de la senyalització del polígon El Pla des de l'eixida 417 a l'autovia. Òscar Borrell és el regidor de Territori.
12: Millorar el que és la seguretat dels propis vehicles i dels vianants que puguen anar a les casetes que hi ha al voltant i així evitar que tots els vehicles pesats passaren pel camí Real de Gandia.
1: I en un minut parlem de nou de Newcastle. Són les 2:26.

Hola, què tal? En uns minuts donem inici a Ser Deportiu, a la Sierra Radio Ontinyenta, a la Ser en aquesta jornada de dilluns. Iniciem setmana, una setmana on toca ja començar a fer valoracions. S'ha acabat la tercera federació i la Lliga Comunitat. El titular és que la Geneta s'ha salvat, encara que l'efecte arrossegament pot donar un esglai al conjunt del Rígid i que l'Ontinyent 1931 ha finalitzat la temporada amb derrota. Bueno, el Benigànim s'ha salvat. Gran notícia, també ho comentarem al llarg de la setmana. Però bueno, avui toca contar-los un poquet que ha estat el més destacat d'este cap de setmana. Parlarem de l'Ontinyent femení, parlarem de la legendària, parlarem d'eixa agenda extraordinària que tenim ja per als pròxims dies, entre altres qüestions. Avui es passaran pels micròfons de la SER Roberto Bas, entrenador de l'Ontinyent 1931. Començarem a fer balanç de la temporada i també parlarem amb el director esportiu de la Geneta, amb Jesús Soler. Com estaran les coses per a Geneta? Ja veurem. Ho escolten una estona. Fins ara. En la cadena SER.

0: 10 segundos, el mejor español, muy bien situado después de todos los abandonos que se han producido. Mañana vuelve la carrera ya en Italia, Catanzaro-Cosenza, 138 kilómetros.
1: Gracias, Borja. Si llegamos a las 3 y 20, hasta las 4 se pasan por aquí el resto de compañeros para contaros noticias más cercanas.
2: Ser deportivos, Ontinyent, la Baida Albaida. Tomás Marín.
3: Molt bona vesprada a tots i totes, benvinguts i benvingudes a Ser Deportivos, així a Ràdio Ontinyent, així a la Ser, en aquesta jornada de dilluns. Avui és 11 de maig. Ja ha finalitzat la Tercera Federació i la Lliga Comunitat. Tercera Federació, l'Ontinyent 1961 va caure davant el Llevant B i s'acomiada de la temporada en la posició número 8 de la classificació. La geneta dependrà de l'efecte arrossegament per a continuar de categoria, sí. Com escolten, molta cura amb això, ho explicarem després. També és un dia en el que toca parlar de la Lliga Comunitat, l'Olleria s'acomiada en derrota, de nou, cuer, i el Benigànim s'ha salvat. Sí, com escolten, van empatar a Carcaixent. A un punt s'han quedat del faroler roig de la classificació. Ha estat un bon cap de setmana, per a alguns i per a altres no. Comencem Ser Deportivos, així a la Ser. I ho fem com sempre, contant-los què és notícia a la nostra comarca. L'Ontinyent 1961 acaba la temporada 25-26 amb una derrota ajustada al Clariano davant l'Atlètic Llevant en un partit molt igualat i amb poc moviment ofensiu per part dels dos equips. El duel es va decidir pràcticament en una sola acció, una jugada pilota parada del filial granota que ha acabat en gol i ha estat suficient per marcar la diferència en el partit del dissabte 6 i mig al Clariano. Els locals han fet un pas avant després del descans, intentant guanyar presència en camp contrari buscant l'empat, però els ha faltat claredat en els últims metres per poder crear ocasions realment perilloses. Amb este resultat, l'Ontinyent encaixa la cinquena derrota consecutiva a casa. Al final del partit, els jugadors es van acostar a la grada per agrair el suport de l'afició en una jornada que també podria haver sigut l'última per a alguns d'ells amb la samarreta blanquinegra. Escolten les declaracions de l'entrenador de l'Ontinyent 1931, de Roberto Bas, després d'aquest enfrontament davant el Llevant B.
4: Jo estic molt orgullós de l'equip, és la veritat. I porta moltes setmanes dient que estem pagant la factura de tot un any. Això no és una qüestió que ha aparegut i desaparegut i que l'equip antes era el millor de la categoria o dels millors de la categoria i ara és dels pitjors. No? Crec que durant, des que van començar, per allà pel 25 de juliol, fins avui han passat moltíssimes coses i el desgast ens ha passat factura. Només és que bueno, al final un equip com l'Atleti Llevant, classificada en tercer lloc, tenia una marxa, dos marxes més, nosaltres efectius lesionats, molt de temps, sancionats, gent amb molts quilòmetres ja recorreguts i tot això al final pues, és el preu que hem tingut que passar este final, però jo no dic que la temporada ha sigut roïna, ha sigut una bona temporada. Pues jo li ficaria un 7 a la temporada per tot el que hem passat, a part de que ja no sols els temes esportius, no? Altres aspectes del club que ens ha demanat a la parcel·la esportiva i que hem complit, i jo pues, una valoració global de tot li posa un 7.
3: Bueno, ara el que queda ja no escoltat és tancar el curs i posar ja les bases del projecte de la pròxima temporada. Anem a escoltar també des del vestuari quina és la sensació que ha deixat esta temporada 25-26 i també, com no, eixe partit del passat dissabte davant del filial granota. Escoltant també les paraules postpartit de Juanan Casanova, que va portar també el braçalet de capità en el partit disputat el passat cap de setmana. Escolten.
5: Bueno, jo crec que s'han de quedar que s'ha aconseguit l'objectiu que volia el club. Sí que és de veres que va arribar un moment que tots ens vam il·lusionar molt en la possibilitat de fer play-off, però bueno, jo crec que no ens ha donat per arribar ahir, i veient conforme va començar tot, s'han de quedar això, no? Que l'equip va reaccionar en el moment més dedicat, quan més ho necessitàvem, i bueno, després sí que és una pena que no, que tots volíem fer play-off i no pugui ser.
3: Bueno, us avance ja que anem a parlar amb Roberto Bas, amb l'entrenador de l'Ontinyent 1931, per a contar-vos com estan les coses a hores d'ara. Li preguntarem moltes coses. Bueno, per part de la geneta, victòria 0-1 a casa del campió, minut 70 va clavar gol a Llose. Bueno, hem acabat en aquesta posició que no hauria de ser el descens, però clar està que les coses estan complicades. El Castelló bé va perdre davant el Logroñés el partit d'anada del play-out i clar, toca jugar a les gaunes. El Castelló bé tindria que guanyar aquest partit per més d'un gol per a certificar aquesta salvació, que faria que la geneta també salvarà, si no, a esperar un mes i mig fins a que finalitzen els play-offs d'ascens a la Segona Federació. És a dir, que l'efecte arrossegament està molt, molt calent. Molt, molt calenta. Per altra banda, el Benigànim va complir l'objectiu, salvació garantida, demà ho parlarem en el nostre ser deportiu, i també va garantir la seva salvació el Deportivo Ontinyent. Enhorabona a l'equip de Rafa Cebrián. I per altra banda, el Llutxent va empatar a un a casa de Racing Algemesí. Massanassa i Dénia van punxar, i això fa que l'equip de Roberto Carlos estiga empatat a punts amb el Massanassa, segon classificat, equip que ocupa l'únic lloc de promoció d'ascens. Cuidao, cuidao amb el Llutxent. Dos jornades queden, El Bocairent va empatar, però l'Alcoyano B va punxar. Ara després us contem com estan les coses en eixe sentit. Per altra banda, també vull destacar que l'Eset Ontinyent femení va perdre de 8 en la seva visita al Villarreal. Va guanyar a casa de 5, i això significa que l'equip dirigit per Ton Amador s'acomiada de la categoria i s'acomiada dels quarts de final i d'eixe camí final fins a la promoció d'ascens. Van caure en quarts de final. Una verta de la llàstima, la veritat. Bueno, contar-los que este cap de setmana ja tenim eixos tornejos, el torneig OCB in Ciutat Ontinyent del pròxim 17 de maig. Us contarem més cosetes. També el dia 14 comença el campionat d'Espanya de frontenis escolar a Ontinyent. I també volem destacar una altra qüestió, també de l'àmbit poliesportiu. Ho comentarem al llarg de setmana. I és que aquest cap de setmana el Club Trial Ontinyent ha estat en Àguiles, campionat d'Espanya. L'equip femení va quedar tercer en relleus. També va fer un carreró en la Copa de la Reina. En el campionat d'Espanya per equips, l'equip masculí va acabar en la posició número 14 en la categoria Elite de Trigatló. També els donem l'enhorabona a aquest equip i també a aquest club. I amb això, i amb aquests resultats, i amb aquestes qüestions a destacar de tot el que ha estat el cap de setmana, a banda de la legendària, que per cert va ser brutal, tenen tota la recuperació i tot el seguiment de la cursa a les nostres xarxes socials, ens anem a parlar ara ja de com han quedat les classificacions en totes les categories. Bueno, en la tercera federació, el Soneja va guanyar 5-2 al Jove Espanyol de Sant Vicent, Utiel 1, Baidusso 0, Buñol 1, Alcira 0, Crevillente Deportivo 2, Roda 0, La Nucía 3, Recambios Colón Catarroja 0, Villarreal C 2, Atlético Club Torrellano 0, derrota per la mínima de l'Ontinyent davant el Llevant B 0-1, la Xeneta va guanyar 0-1 a casa del Castellonense, Atlético Saguntino va golejar 3-0 a l'Hércules B. Campió el Castellonense, 67 punts, segona posició per l'Atlético Saguntino ja en playoff, 66 punts, Llevant B tercera posició, quarta per a la Nucía, cinquena, quarta per al Villarreal C, cinquena per a la Nucía, i ja fora dels jocs de promoció d'ascens tenim el Buñol, a la Vall d'Uixó i posteriorment a l'Ontinyent 1931, vuitena posició per a l'equip de Roberto Bas. El descens baixaran a Lliga Comunitat, Utiel, Alcira i Recambios Colón Catarroja, a l'espera de l'efecte arrossegament pel que fa a la Geneta. I, per altra banda, ens anem ja a la Lliga Comunitat Grup Sud. Independent Alicante 4, Redoban 2, Torrevieja 3, Rayo Vallecano 0, Tàder 3, Novelda Unión Cable World 1, Alberisu Cemart 2, Lolleria 1, Benidorm 2, Calp 1, el Dense B 1, Olímpic 0, Carcaixent 0, Benigànim 0 i Mutxamel 0, Xàbia 2. L'Elense B és campió de Lliga i serà rival d'Ontinyent, i esperem quedar Geneta la pròxima temporada. En playoff, tant Benidorm com Torrevieja. En nostres equips, el Benigànim ha quedat en la posició número 13, es salva per un punt, i descendeixen Carcaixent, Mutxamel i com a cuer l'Olleria, com bé saben. Per altra banda, en la primera valenciana, grup tercer, el Racing del Gemesí va empatar a un frontal Llutxent, el Deportivo Ontinyent va guanyar 2-0 a la Font d'en Carròs, i per altra banda, pel que fa als equips que interessen en relació a la lluita del Llutxent per la promoció, el Torrent Bell va guanyar 4-1 al Massanassa, el Pego 3-0 al Dénia i el Gandia va guanyar 4-1 a l'Enguera. El Gandia és líder, 63 punts, segona posició per al Massanassa amb 57, els mateixos punts que té el Llutxent, per darrere està el Dénia amb 54. És a dir, empatats a punts, el Llutxent amb el Massanassa. Queden dues jornades. Per cert, el Gandia podria cantar l'Aliró este pròxim cap de setmana. El Deportivo Ontinyent, posició número 10, 37 punts. Això significa ja la permanència matemàtica per a l'equip de la Puríssima. Enhorabona. Per altra banda, en la segona valenciana, l'Agullent va empatar a dos front a l'Agna, un Agullent que ja és equip de tercera valenciana. Cuer, 13 punts, i quedarà com a cuer de la classificació. I en la tercera valenciana, Atlètic Muro 4, Beniarrés 1, Geneta B 2, Llosa B 2, Aielo 2, Albaidense 4, Alcoyano B 0, Eside Escaramanchel 2, Montaverner 0, Navarrés 2, Bocairent 0, Castelló de l'Eger 0, Vallada 6, Pola Llarga 4, i queda un partit per disputar este dimecres, Muro B, Canals Promeses. El Bocairent, que continua com a líder, 67 punts, i ha avantatjat en un punt més en la classificació a l'Alcoià 9, 65 punts té l'equip Alcoià. El Castelló de les Jarres, posició número 3, a 3 puntets de l'Alcoià 9. Cuidau amb això, eh? Molta cura. Està a res el Castelló de les Jarres d'eixa promoció. Es diu Escaramanxer el quart, 60 punts, quinta posició per a l'Albaidense, 55, sisena per a l'Atzeneta, amb 48, setena per al Montavenera, amb 42, i novena per a l'Aialo, amb 40. Queden també dues jornades per a que finalitzi aquesta competició. Per altra banda, el Deportiu Ontinyent femení va guanyar 0-7 a l'Espa Alicante, ja és campió de Lliga, ja són campiones de Lliga i continuen invictes. I en la Lliga, en la primera valenciana juvenil, l'Ontinyent 1931 va guanyar 2-0 al Llosa i el Benigànim 0-2 al Canals Promeses. Destaquem també, per altra banda, que en el món del futbol sala, l'Olleria la Vall d'Albaida va guanyar 4-3 i ocupa la setena posició, ja salvat en aquesta categoria.
6: No te puedes ir yendo porque te advierto que me cansé. Que hasta los tontos tenemos tope. Y esta vez voy a aceptar, aunque sea de rebote. Porque te perdona.
3: I amb això tanquem l'apartat de resultats i classificacions i ens anem ja al món del futbol. Avui toca parlar de la tercera federació del grup 6è. Roberto Bas i Jesús Soler ens acompanyaran fins a les 4 de la vesprada. Interessant el que ve ara.
7: Precios imbatibles en Rapimueble. Apilable de salón 285 centímetros, 349 euros. Cheslong de gran confort, 399 euros. Más ahorro, más ofertas, más barato. Financia tus compras en 6 cuotas sin intereses y empieza a pagar dentro de 3 meses. Estamos muy cerca de ti y en rapimueble.com.
8: En Óptica Pro somos profesionales de la visión y por eso hemos creado el Pack Pro 2. Dos soluciones visuales personalizadas por un precio único, tanto en gafas monofocales como en progresivas. Deja tu visión en manos de profesionales. Ven e infórmate en Óptica Pro Ontinyent, Avenida El Match 63, frente al Colegio Carmelo Ripoll.

0: I després de fer-hi repassar els resultats i les classificacions que ens ha deixat esta jornada de competició als equips de la nostra comarca, de la Vall d'Albaida, després de comentar-vos un poquet què ha parat en la tercera i en la Lliga Comunitat, lligues que ja han finalitzat la seva temporada, i les altres categories, com bé sabem, dos, tres partits són els que queden en el calendari de la resta d'equips de la nostra comarca, de la Vall d'Albaida. I com sempre fem cada dilluns, ens entrem en eixa tercera federació, en eixa grup 6, hem finalitzat la temporada i, com bé escoltaven anteriorment, ens centrem en l'Ontinyé 1931, que va finalitzar la seva competició perdent a casa davant el Llevant B, un Llevant B que necessitava aquesta victòria, si aconsiga, per a tractar d'aconseguir aquesta segona posició, encara que no va ser possible finalment després d'aquesta victòria del Vila-Real C. Bueno, l'Ontinyé 1931 ha finalitzat la temporada en la posició número 8, de 64 partits jugats, 13 victòries, 9 empats, 12 derrotes, 32 gols a favor, 30 en contra i 48 punts en el seu haver. Bueno, ja n'ha escoltat el míster anteriorment. La nota de la temporada és un 7 i, sincerament, tot ha estat marcat, per desgràcia, per aquesta recta final de temporada on no hem aconseguit tindre aquestes sensacions tan positives que veníem arrossegant a meitat de temporada abans d'esta recta final de la mateixa. Anem a conèixer com estan les coses a hores d'ara, dos dies després de tancar la temporada, saludant ja al míster de l'Ontinyé 1931, a Roberto Bas. Roberto, què tal? Molt bona vesprada.
1: Hola, Tomàs. Molt bona vesprada.
0: Com estàs? Setmana rara, suposo.
1: Bueno, sí, pues en ganes, per la necessitat ja de descansar. Pensa que portem des del 25 de juliol quasi 200 sessions d'entrenament, 34 partits, i bueno, al final, pues, per desgràcia, el final no ha sigut el que volguérem o el que podíem, i no hem aconseguit, i jo crec que aquesta sensació tan roïn, diguem-ho clar, doncs ens ha marcat un poquet, no? Però bueno, al final, com t'acabo d'escoltar, jo faig una valoració de tot el que és la temporada, de tots els aconteciments, de tots els aspectes que ens demanava el club allà al començament de la temporada, i que, bueno, sí, ens reafirmen en eixe set en la temporada, que bueno, que crec que hem complit els principals objectius, i ojalà haguem pogut fer alguna cosa més, però bueno, no ha sigut possible.
0: Míster, abans de començar a fer un poquet de balanç, un xicot de balanç de tot el que ha sigut la temporada, volia preguntar-te per aquest partit del dissabte davant el Llevant B, un partit marcat per la tònica que veníem arrossegant, no?, al llarg d'aquests últims partits i enfrontaments.
1: A veure, el Llevant tenia un ritme més que nosaltres i ho sabíem. Entonces, pues bueno, vam tractar de mantindre una estructura en un bloc mig, esperant d'aquells, pues, regalar-los 30 metres per a que ells pogueren ser dominadors i protagonistes, i a partir d'ahí nosaltres, pues fer-se forts, no? La primera part, pues bueno, va estar marcada per eixe gol que ells van materialitzar, a baló parat, un detall, un despiste, de nou. I bueno, que al final nosaltres estava siguent de l'encontre tal i com nosaltres volíem, no? En situacions que poguérem recuperar el baló dins del bloc i buscar transicions ràpides, però que no va ser possible. Al descans, pues, vam tindre que avançar eixe bloc i tirant a la gent de davant, pues, més prop del rival, sabent que ells, bueno, dins del nostre bloc, anaven a trobar espais, a transitar-nos, i que ells anaven a ser verticals i que, bueno, és que podíem encaixar un altre gol. De fet, van tindre dues situacions dins d'àrea que, bueno, que va ser un milagre que no marcaren. A partir dels canvis, pues, ells ja no tenien un ritme més, en tenien dos. Jo crec que l'equip va competir en les armes que teníem, i bueno, al final, pues, una derrota de nou, no van poder despedir la temporada com volíem, que era, pues, netejant un poc la imatge i anar sent una bona sensació, però bueno, jo al final, igualment, igual que es vaig dir als jugadors, pues, estic molt satisfet del treball, perquè jo porto ja temps dient que l'equip, durant les sessions d'entrenament de tot l'any, ha tingut moltíssima intensitat. Al voltant de les 7 temporades, la que més intensitat han presentat durant les sessions ha sigut enguany. Per això penso que l'objectiu el van complir tan prompte.
0: Mister, ya sentándonos un poquito en el balance, saben que encara es pronto, han pasado dos días desde ese último partido de temporada en la que está 25-26, pero claro, pregunte por ese número que nos has inventado, ese set, ¿qué es el que nos ha pasado para no conseguir esa perfección? ¿On ho achacaries, per dir-ho d'una forma, ese verbo achacar?
1: Bueno, lo vaig comentar la setmana passada ja en antena, l'equip ha arribat esgotat, ha arribat en molta acumulació de minuts per part de molts jugadors. A conseqüència d'això, pues, les lesions totes les setmanes, un, dos, quasi sempre dos sancionats, i les targetes no venen perquè sí, no? Les targetes pues, solen arribar pues, perquè arribes tard a les accions, perquè el falta un metro a l'hora de competir, ese metro que sempre hem buscat durant tota la temporada, que abans sí que arribàvem i el teníem i ara no. I bueno, pense que aquest desgast pues, de cara a final de temporada pues, ens ha passat factura. És com dir que tot el treball que s'ha fet durant l'any ha tingut un preu i el preu ha sigut pues, arribar com hem arribat a l'últim tram final de competició que al final és on es decideixen les coses i nosaltres per sort, pues, bueno, el primer objectiu ja el teníem complit, però no ha sigut possible alcançar l'altre.
0: Eixa recta final, de la qual crec que tots i totes per desgràcia ens centrem, a la gent sempre li ve al cap l'horroí, és més normal del món, per dir-ho d'una forma, encara que hi ha que analitzar tota la temporada en global. Eixa recta final, volia preguntar-te un poquet per lo que és, si ha sigut per el desgast físic, perquè el planter se'ns ha quedat curt. Tu què penses, mister?
1: No, jo penso que sobretot han sigut les lesions, o sigui, puc nombrar-te el que em ve al cap. David Micó, que ha complit una temporada excepcional, va estar 6 setmanes de baixa i el primer partit el vam tindre que clavar directament d'inici, completant tots els minuts, perquè no teníem efectius. Alberto Soro, Alberto Oca, dos futbolistes que han sigut molt importants per a nosaltres durant la temporada, pues bueno, al final són lesions per estrès, perquè són apoyos, i això ha produït, pues, en el cas d'Alberto Oca tenia un lligament afectat en el turmell, Alberto Soro a la part de la tíbia, i bueno, el mateix Andreu Serrano, a la jornada 3 es va lesionar el turmell, i bueno, ell com a jugador de coratge pues, va intentar anar cobrint partits, però ell sabia que no estava bé fins que va tindre que parar, i ha sigut pues, bueno, arrencar, parar quan tenia dolor, dosificar-se durant les sessions perquè volia encara participar, però al final és impossible, no estar al 100%, i es nota. El mateix Fluixà ha patit també lesions musculars durant la temporada. Tot això són pues, efectius que tu vas perdent i que al final els altres tenen que compensar aquests minuts. No pots dosificar de la millor manera que uno vulguera, no? Pense que això pues, ha sigut un factor determinant a l'hora d'este últim tram de la temporada.
0: Entrenador, ara bé, per la teua part, parlàvem sobretot abans de que començarà aquesta recta final, sobretot abans d'aquest partit davant el Crevillente Deportivo, d'aquest somni que parlava tothom, que és el de la promoció d'ascens, algo que no s'ha pogut aconseguir, però en aquest cas es complirà aquest objectiu que s'havia marcat al principi de temporada, és que quan abans es salvarem millor que millor. Decebut en aquest sentit o creus que ha sigut aquesta espineta que ens ha quedat al llarg de la temporada o igualment l'entrenador fa aquesta valoració positiva de tot?
1: Sí, jo la tinc que fer igualment positiva, perquè jo he vist l'esforç i el treball i el compromís dels jugadors. I tornant a lo d'abans, és que jo penso que si haguérem tingut tots els efectius, l'últim tram de la temporada l'haguérem competit d'una forma distinta. O sea, i al final ens hem de quedar en això. Jo entenc a la gent, no? Perquè al final pues, és una desil·lusió, és una decepció, no? El bòner que ho teníem en la mà, que depeníem de nosaltres, que teníem 5 partits a casa i 3 com a visitant, i que podíem fer-ho, i la sensació que s'ha quedat és eixa. Però, d'alguna manera, aquestes sensacions o aquests resultats venen provocats per uns motius, no sols és la sensació. I nosaltres vivim el dia a dia amb ells i sabem pues que el mateix Lluís Felipe la setmana passada no va poder complir els entrenaments perquè va estar mal d'angines i va estar en febre, i fins a última hora no vam decidir si podia participar o no i es va alçar en calentura. Totes aquestes coses són les que nosaltres sabem. Qui ha passat una mala setmana per qualsevol història personal. Tot això és la informació que nosaltres tenim. I jo puc tindre la mateixa decepció, la mateixa desil·lusió, més que decepció, desil·lusió, no? Perquè pensàvem tots que anàvem a complir aquest segon objectiu, però al final han hagut uns motius que ens han condicionat i el que hi ha que fer és afrontar la realitat i ja està, i saber que s'ha fet el que s'ha pogut i que no hem pogut fer més.
0: Mm. I personalment, Roberto, juntament al teu cos tècnic, satisfet en la temporada que s'ha realitzat?
1: Sí, però en reafirmo el mateix, en aquest sabor agredolç que ens hem quedat tots, perquè ja el dic, hasta des del cos tècnic pues, tenim preparat una mini planificació en el cas de poder complir l'objectiu de clavar-se en els jocs de privilegi, i ho teníem tot planificat, tot estructurat, i pues, bueno, al final pues, no ho hem pogut ficar en pràctica.
0: Hmm. Entrenador, quant toca sentar-se juntament amb la Junta Directiva i valorar la temporada?
1: Bueno, esta primera setmaneta jo crec que encara no, perquè acabes d'acabar ara, el que menys ganes tens ara és de sentar-te a parlar, però en res, la setmana que ve ens activem, fem una valoració conjunta entre tots i a partir d'ahir, pues, període de reflexió, tant per un costat com per altre, i ja està, i prendre una decisió, el que fem tots els anys.
0: Mm. Aquest període de reflexió, estarà obert a fer aquest període de reflexió o no?
1: Com? Perdona?
0: Si estàs obert a fer aquest període de reflexió en el sentit...
1: Claro, esta temporada no té per què ser una temporada distinta. Ho fem tots els anys des de fa 7 temporades. Lo millor és decidir sempre sentant unes bases i valorant pues, això. Pensa que la temporada passada, que la gent se'n va anar tal volta en millor sensació que enguany, es van salvar a falta de 3 jornades. Quedaven 2, la del Castelló ve a casa i la de Soneja. Enguany ha sigut, crec que faltan 10, o sea, en aquest aspecte, pues, escolta, què tenim que dir, no? No hem patit. Hi ha que recordar que l'Utiel va pujar a tercera ref amb nosaltres, allà fa 3 temporades, portaven 2 fent play-off, i enguany, i per desgràcia per a mi, perquè li tenim molt d'apreci a l'Utiel, pues descend de categoria. El mateix Atzeneta, fins a l'última jornada, competint. L'Alzira, que ve de segon rep i cau directament tercera i ara lliga comunitat. No sé, hi ha que pensar les coses en calma, engelat, i fer una reflexió més objectiva, no sols en quant a la sensació.
0: Míster, enhorabona per tota la temporada, per tot el treball. Ara toca desconnectar ixa setmana i obrir ixe període de reflexió, com bé esmentaves. Bueno, gràcies per tot este apreci, per dir-ho d'una forma, i disponibilitat en tot moment per a xerrar amb aquesta casa, amb Radio Ontinyent Cadena Ser. Ha estat tot un plaer parlar amb tu, i tant de bo, si les coses es donen, no vull avançar-me tampoc en el temps, però tant de bo a veure si l'any que ve també tornem a parlar i obrim una nova temporada junts. Moltes gràcies, Roberto.
1: Pues jo, aprofitant el minut que em deixes, pues, també agrair-te pues, el tracte durant tota la temporada, agrair als meus pares, a la meva dona, a la meva família, que al final pues, ells també són sofridors, no? Jo menys, perquè ho porto més en l'ADN que dic jo, no? Però sí que són sofridors, igual que agrair a tota l'afició tot el carinyo mostrat, i bueno, els nostres oients, a Rafa, a Lucía, que saps que són incondicionals, així que per a mi ha sigut un plaer de nou representar a tot el club en el primer equip durant tota la temporada.
2: Tío, no puedo más. El electricista no aparece. El fontanero me dejó tirado. Y el del aire dice que vuelve el martes.
3: Pero no te dije que llamaras a Divelec Solutions.
2: Pensé que saldría más barato hacerlo por partes.
3: Error. Yo lo hice todo con Divelec. Electricidad, fontanería, climatización, placas solares y domótica. Rápidos, limpios y sin dolores de cabeza.
4: Divelecsolutions.com. Energía limpia, tecnología, confort y tranquilidad.

0: Fem la nostra parada, la nostra segona parada en Ser Deportiu Santillà en la Vall d'Albaida, en la Genet, en el Regit. Bueno, contents pel resultat que vam poder traure de l'Almenar. Va guanyar el conjunt de Geneta per 0 gols a 1, gol en el minut 70 de Llose. Bueno, sensacions positives, perquè vam sumar de 3 i era necessari, encara que la Xira no va guanyar-hi, com veus comentava abans, ja és equip de Lliga Comunitat. Bueno, hem quedat en la posició número 15. A un puntet del Jove Espanyol de Sant Vicent i també a un puntet del Crevillente Deportivo. Ens feia falta un empatet o una derrota del Crevillente Deportivo per a estar tranquils pel que fa al que és i s'afecta arrossegament, però a hores d'ara no podem estar tranquils perquè hem acabat d'eixa posició número 15 per davant d'aixòs tres conjunts ja de Lliga Comunitat, tant Utiel com el Sirà i Recambios Colón Catarroja. Bueno, el que es queda és esperar el que passe. No n'hi ha més. Esperar el que passe, doncs creuar es dispera que el Castelló B remunte al Logroñés o que l'Alcoyano remunte a la Sanse i que pugui arribar a la final de la promoció d'ascens o que un dels quatre equips que s'han classificat a la promoció, com són Atlético Saguntino, Llevant B, Villarreal C o la Nucía, pugen de categoria si el Castelló B també descendeix de la mateixa. Lo de fet, arrossegament és un lío. Però bueno, vam fer els deures en una temporada molt, molt atípica en el Regit. Saludem ja al seu director esportiu, a Jesús Soler, que ens escolta a l'altre costat del telèfon. Jesús, què tal? Molt bona vesprada.
1: Bona vesprada. Bueno, sí, estem esperant a veure.
0: Sabor agredós i ser partit davant del castellonense, i ser victòria o contents?
1: Bueno, sí, mos dona... Bueno, ha sigut una llàstima que se vagi acabat ja la temporada perquè ara estàvem enxufats, estàvem en una bona dinàmica, cosa que durant tota la temporada no hem estat, però últimament, pues, sí, ha donat algo... De fet, el canvi d'entrenador i ha sigut una llàstima perquè pues, ha faltat el siguiente, un parell de partits per haver aconseguit quedar-se en tercera divisió. Ara ja és a expenses de moltes coses i bueno, vam començar a ir ja amb mala sort per el tema del Castelló i després, pues claro, lo del Castelló és el que més interessa perquè si el Castelló salva, nosaltres salvem. I en la setmana que ve ja tindrien clar. Ara, de totes formes, tens que estar esperant. Si el Castelló no es classifica, pues, tema de promocions i passa pues, un mes i mig, el tema de planificar, temporada que ve, si tercera divisió, si Lliga Comunitat... I, bueno, no saps el que tens que fer i si són els problemes que n'hi ha. Però, bueno, content per la victòria, perquè la veritat és que van eixir enxufats, un partit molt, molt seriós i tal... I ja t'ho dic, estàvem esperant a veure si el Crevillent pues, empatava o perdia dins de casa i entonces resol la salvació. Però bueno, no està mal, no està mal.
0: Mira, Jesús, volia preguntar-te, tu de segur que ho sabràs millor que jo. A hores d'ara, el tema de l'efecte arrossegament, lo de l'efecte arrastre per a tots i totes, què necessitem? Lo principal i que ja ens faria un favor i que ja faria que vosaltres no descendireu de categoria seria que el Castelló B li guanyara el play-out al Logroñés. Van caure 2-3 en Castelló el passat cap de setmana i este cap de setmana juguen en les Gaunes. Per lo de més, si per exemple perguera el Castelló B, que seria doncs, la pitjor opció per a nosaltres, ¿qué tendría que pasar, Jesús, para que ens salvaren de categoria?
1: Pues uno de los cuatro equipos que fan promoció, vers el Sens, que són, conforme has dit tu, Saguntino, els dos filials, Villarreal i Levante, i després la Nucía, pues uno de los cuatro que muntara.
0: Tan sols seria això, per exemple, si l'Alcoyano muntara?
1: Sí, també. Ese tema no l'has dit tu, l'han comentat, però no tinc ni idea d'aquest tema, és de si difícil. El Collano muntara, és que això arrastraria, però això seria... No ho sé, també podria ser. En aquest cas no l'ha tingut en compte.
0: Però bueno, igualment però
1: també és complicat. Bona opció que muntara a primera ref. Uf, ja. Ara, si munta a primera ref, es queda uno més en la categoria. Crec jo que devia de ser aixina.
0: Jo crec, no. Jo crec també, perquè vaig llegir ahir, informant-me un poc de l'efecte arrossegament, a veure, l'Alcoyano també ho té complicat perquè va perdre ahir contra la Sanse 0-2 en el Collau, sí. O sigui, que també ho té complicat. Però bueno, ens recomendem a lo del Castelló. Bé, mira, Jesús, és pront, crec jo, per a fer balanç o valoració. Suposo que al llarg d'esta setmana o la que ve sentareu damunt la taula per a començar a fer balanç, perquè preparació a hores d'ara és molt complicat, no saber si tocarà en tercera o en Lliga Comunitat, però la meva primera pregunta és esta. S'han meriscut la Genet acabar en aquesta classificació, en aquesta posició en la classificació?
1: que en una lliga de 30 i pico partits estàs on et toca. Tu pots perdre un partit per mala sort. Sí, nosaltres, jo sí que puc dir-te de que evidentment, inclús ara últimament estem en 11 o 12 jugadors de la primera plantilla. Estem en dos o tres del segon equip. Però bueno, jo no vaig a queixar-me. Sí, que efectivament les lesions, però jo no vaig a dir mai que no mereixem baixar o salvar-se o el que siga. On hem acabat, en 30 i pico partits, és el que toca. Tu pots aprovar un examen, però si suspens els altres... I ja estic dient que ara, últimament, estàvem enxufats, però una lliga regular, una cosa, que jugues una classe, jugues una eliminatòria, un partit, i tens la sort d'aquest partit i guanyes, però durant 30 i pico partits, ahí sí que la classificació és més o menys on es toca.
0: Totalment.
1: A part de les excuses. Jo sóc aixina, cada un té la forma, que si sí, ah, que si sí, no clavaven gols, pues no clavaven gols, mos clavaven. Però bueno, això és el que has estat durant tota la temporada. Evidentment, jo crec que tres canvis d'entrenador, lesions, tot això influeix, no tens una estabilitat, no tens un seguiment continuo, i aquestes coses pues, evidentment afecten tant a la directiva, al cos tècnic, als jugadors i totes aquestes coses.
0: Jesús, que canvia respecte a passades temporades, perquè sempre pues, hem tingut la imatge de la gent que han jugat tant per la promoció, estan en promoció, ascendint de categoria, però clar està que sorprèn com, no? Ixe canvi de camí, per dir-ho d'una forma, en la categoria. En primer anàlisi, com a primera ullada, on penses que ha pogut estar ixes causes que hagin determinat aquesta situació actual que tenim en el
1: regit? Tomàs, continuo dient-te, jo confio en la plantilla que tenim, o sea, si no play-off, per estar ahí dalt, el 7, el 6, el 8, la plantilla que n'hi ha, crec que és de sobre. Jo veig les plantilles que n'hi ha per ahí i és que, bueno, però i ja t'he dit que es comences a entrar una dinàmica, que no guanyes, es claven a última hora un gol i tu no claves i tal, i després t'he dit la inestabilitat que durant tota la temporada, doncs aquestes coses afecten, i molt de nerviosisme, la gent, si tens confiança és una cosa, si no tens confiança és una altra, però bueno, continuo dient que jo en la plantilla esta m'agradaria que es començara ara la lliga, ara en esta plantilla, bueno, a lo millor retocaves algú més, però t'ho dic, que jo vaig fer una plantilla per estar ahí dalt. El resultat pitjor de l'Alzeneta en tercera divisió crec que va ser l'any passat, que van quedar 7, però sempre hem estat ahí en guai, també teníem bons jugadors, però començant per els davanters que no claven gols, les defenses que... O sigui, un cúmul de tot. Però bueno, si estic dient que ara, per exemple, pues, tens la plantilla, estàs traient bons resultats, guanyant, i en una plantilla ara que estic parlant, en 11 o 12 jugadors que n'hi ha, però bueno, ara es tenen més confiança, tenen el que siga, per el tema del míster este que ha vingut, pues té un poc d'experiència, bueno, té experiència o guanyes un partit i canvia moltíssim, però és que tres entrenadors, jo no sóc aixina, però al final tens que prendre decisions, que evidentment no vas a tirar a tota la plantilla de jugadors. Fas canvis per bé, i n'hi ha voltes que ixen per bé, i n'hi ha voltes que ixen per més mal de lo que estàs. És lo que hi ha.
0: Jesús, volia preguntar-te, se us senta ja o està planificada ja una reunió?
1: No.
0: Cos tècnic,
1: no.
0: Jugadors?
1: No, ara està... Normalment ara, pues mira, el divendres fem normalment quan s'acaba la temporada, fem un sopar de directius en dones i tal, i bueno, esperarem ara, perquè ara encara estàs calent. És un problema, pues, que no saps on vas estar l'any que ve, perquè si no es poses comences a veure i tal, ara pues, et despedirem de la plantilla i encara no... És que no pots planificar res, però el tema és que vaig a buscar jugadors per tercera divisió o per la Lliga Comunitat o el que sigui, o els que m'interessen d'un any que es queden... Claro, i passa més. Si no n'hi ha un milagre del Castelló, és que passa més i mig, és que són 6 partits.
0: Claro.
1: 6 partits són més i mig, és clar, és a meitat de juny o més. Això, a final de juny. que és el mateix que li va passar l'any passat al castellonense, que no sabia si planificar per tercera divisió o per segon B. Perquè van perdre en els penaltis l'últim partit en Burgos. Són coses de que no se sabien de solucionar el equip. Jo l'altre dia estava comentant de que jo crec que lo del play-off esto, pues podien jugar-se a un partit en un camp neutral o lo que siga, però claro, també tens els socios que estan pagant tot l'any i després arriba uno i tens que desplaçar-te i són coses molt difícils. I ara toca reflexionar, pues començant per mi i acabant per l'utillero, a veure què és el que s'ha fet mal i a veure si no mos torna a passar lo que mos ha passat. Per això dic, però bueno, és lo que hi ha. I ara, doncs, diguem que ara estem en un puesto que estàs en un lloc que no saps lo que tens que fer.
0: Clar.
1: On tens que caminar o no, o pa cavant o pa carrere. I bueno, per això diguem que ara, de moment, pues, anem a esperar-se uns dies, desconnectem del futbol, per lo menos del futbol del nostre grup, i a veure que lo que ve, pues no sé. És el que hi ha.
0: No, Jesús, esperem que este dilluns que ve puguem parlar de que continuem una temporada més en tercera federació i que el Castelló ve obre el miracle, podem dir, en les gaunes. Jesús, com sempre, un plaer parlant amb tu i espere de tot cor que el dilluns donem la bona notícia a la ràdio. Gràcies.
1: Gràcies a tu. Vinga, adeu.

Recte final del nostre cert deportiu Santinyà a la Vall d'Albaida. 2 minuts resten per arribar a les 4 de la vesprada. Ja han escoltat com estan les coses a hores d'ara en les banquetes dels equips de la Tercera Federació, grup 6 de la Vall d'Albaida. Bueno, estarem pendents de l'actualitat d'en dos equips, tant d'Ontinyà 1961 com d'Atzeneta. Tant de bo la setmana que ve puguen contar bones notícies perquè fa l'Atzeneta, i de l'Ontinyà 1961 caldrà esperar a pròximes decisions i reunions. Arriba el moment de planificar temporades, planificar la pròxima temporada i tot el que puga passar en el Clariano i en el Regit. Bueno, demà, bueno, avui tenim hora 25 deportes, no m'oblide, a les 9 més 10 farem un repasset d'aixes declaracions a destacar d'ambdós protagonistes al nostre programa. I també vull recordar-los que demà anem a fer un gran repàs sobretot d'equips que han assolit els seus objectius, com pot ser el Benigànim, com pot ser el Deportiu Ontinyent, i també equips que encara continuen lluitant per somnis, com pot ser el de la Llutxent empatat a punts amb el Massanassa. Cuidau amb l'equip de Roberto Carlos. Per cert, també volem fer parada en l'olleria, eh? Volem parlar de com estan les coses per la Solana. I amb això, tenim que donar-lo les gràcies per elegir la ràdio com a mitjà de comunicació per informar-se. Gràcies per estar al nostre costat. Que tinguen un meravellós dia i una meravellosa setmana. Adeu.

0: Protocolo, comitiva y seguridad. Viajan de incógnito en autos blindados.
1: Son las 7 y 20, las 6 y 20 en Canarias. Sigue La Ventana aquí, en la SER.
2: La Ventana, Val d'Albaida. Esteban Arroyo.
3: Hola, hola, hola, bona vesprada, benvingudes, benvinguts, com estem? Com hem notat, eh? Com hem notat eixa pujada de temperatures en esta jornada de dilluns, en este dilluns 11 de maig, bueno, i este cap de setmana hem tingut un poquet de tot, no? Recordar-vos que el divendres i dissabte estarem realitzant programació especial amb motiu de la Fira de Tendes, Tapes i Rock. Estava previst per a la setmana passada, però com es va aplaçar, doncs nosaltres també hem aplaçat les retransmissions especials divendres per la vesprada, en aquest mateix horari, i dissabte de 1 a 2 del migdia. Dit això, anem a per dos consells i de seguida saludem a la regidora de Participació Ciutadana de l'Ajuntament d'Ontinyent amb motiu de l'inici de la fase de votacions de l'Ontinyent Participa.
4: Empieza la semana con el sabor de casa. En Borinot Bistró te preparamos platos de cocina tradicional cada día.
5: Ven a comer aquí o llévatelo a casa.
4: Fideuá, paella valenciana, pimiento relleno, arroz al horno. De lunes a viernes de 1:30 a 3. Haz tu pedido y reserva tus platos desde las 9.

0: Ontinyent torna a donar veu a la ciutadania amb una nova edició d'Ontinyent Participa. L'Ajuntament ja ha obert el període de votació avui mateix perquè veïns i veïnes pugueu decidir quines propostes considereu prioritàries per al futur de la ciutat. Fins al pròxim 24 de maig es podran votar fins a 5 iniciatives relacionades amb àmbits molt diversos, com ara la joventut, el medi ambient, l'accessibilitat, la salut emocional o els serveis públics. Per conèixer tots els detalls d'esta nova edició, avui parlem amb la regidora de Participació Ciutadana, Inma López. Bona vesprada.
1: Hola, bona vesprada, Esteban.
0: Com dèiem abans, ja s'ha obert el període de votacions d'Ontinyent Participa 2026. Quin balanç fas des de la regidoria d'aquest projecte de participació ciutadana doncs que ja s'ha obert avui, com dèiem, eixa fase de votació?
1: Pues bueno, esperem que siga favorable que siga un èxit, tal com ha sigut els darrers anys. I bueno, que la ciutadania s'involucre, pues, que vote, que trie la seva millor opció. N'hi ha 11, avui ja estan en circulació tots els vídeos un poc explicant en poc més de detall aquestes propostes que han sigut seleccionades primer per els tècnics i després pels consells sectorials, i ara és la ciutadania la que pot triar aquestes propostes.
0: Uh-huh.
1: Tenim 11 propostes en total.
0: Sí, entre aquestes 11 propostes trobem qüestions molt socials, com tallers de psicologia i gestió emocional o programes d'accessibilitat cognitiva. Creus que les inquietuds de la ciutadania estan canviant respecte a altres anys?
1: Sí, jo penso que sí, que de fet pues cada vegada més es reben més propostes, més interessants, diferents, i que, com jo sempre he dit, la gent a l'hora de proposar, sempre i quan estiguessin incloses en les bases de participació, podia presentar les propostes que més inquietud li causaren o que pensaren que eren bones per al nostre poble, per a nosaltres, per als ciutadans de Ontinyent. I així n'ha sigut, n'hi ha un poquet de tot, des del Foment de València, activitats per a joves, que sempre és una de les propostes més que tots els anys ells. I bueno, espero que la gent, pues això, convidi a tota la ciutadania a votar, a tots aquells majors de 16 anys que vulguin participar en aquest procés, que és important conèixer l'opinió de tot el poble, i que això, que tenen per a votar des de l'11 al 24 de maig, que s'animen.
0: També hi ha iniciatives relacionades amb el medi ambient i els espais públics, com l'increment d'arbres o el pla de desbrossament i millora de senders. Quin pes tenen actualment aquestes demandes verdes dins de la participació ciutadana?
1: Pues bueno, cada vegada pues estem més pendents del nostre medi ambient en tots els aspectes, i crec que per això ha sigut una de les propostes seleccionades, i espero que pugui ser alguna d'aquestes també.
0: Uh-huh. Altra proposta és destacada és l'obertura de la Biblioteca de Sant Josep els caps de setmana. La gent també demana, no?, que s'obriguin més els espais municipals. En esta ocasió, una biblioteca, doncs, està molt bé, no?, el més cultura, o anar a estudiar a la biblioteca.
1: Sí, sí, també és una molt bona proposta. Vull dir, el fet de que estigui oberta de matí i de vesprada, de matí estan els xiquets en el col·le o els pares estan treballant, i de vesprada, en tant extraescolar, pues, no es dona la vida per a més. I bueno, també pot ser una molt bona proposta per a la gent que vulgui triar-la.
0: Uh-huh. Inma, la gent pot participar, pot votar entre aquestes 11 propostes a través de la web ontinyentparticipa.es, i a més hi ha punts presencials que s'han habilitat per a aquelles persones que tinguin més dificultats amb les eines digitals. Quins són o quins van a ser?
1: Correcte. A veure, com hem fet en 3 anys, tenim una sèrie de dinamitzadors que van en les seues tabletes i van ajudant un poc a la gent a en puestos, com per exemple en els instituts, no per el tema de les xarxes socials, que no ho entenen, que sabem que sí, però per dir-los que ells també poden participar, que a partir de 16 anys poden participar en aquesta, bueno, en aquest, on tinguin participa.
0: Sí.
1: I bueno, i sobretot també en la gent gran, en els centres cívics, en els centres de salut, en llocs on sabem que podem trobar a la gent gran que potser no s'aclareixen el que són les xarxes socials o entrar al Facebook o, per exemple, en el tema de que quan entren a un lloc es demanen el DNI i automàticament s'inicien perquè no saben si és algun frau o alguna coseta així. Entonces, ajudar-los, dir-los com es té que fer, què s'ha de fer, que, com, quines propostes volen triar i ells mateixos allà ho poden fer. També en els centres cívics, a través de les activitats que tenim de noves tecnologies, també aquests dies anem a dedicar-los a ensenyar-los com s'entra, com uno pot votar, com pot fer-ho, perquè així després en casa la família també s'ho poden explicar. És un poc intentar pues, que tot el món tinga accés a aquest procés participatiu, que no només les persones que tenim mòbil o que entenem un poc de lo que són xarxes socials i tal, puguen votar.
0: Per tant, tenim per davant, els veïns i veïnes d'Ontinyent tenen per davant 15 dies, 2 setmanes, fins al 24 de maig, des d'este matí, que es pot votar fins al 24 de maig, tant per internet, repetim, ontinyentparticipa.es, com doncs, per tota la ciutat. Com tu has dit, estaran els dinamitzadors amb tauletes, explicant, convidant a votar i explicant com es fa. Parlem un poquet, si et pareix, Inma, de que ja se porten unes quantes edicions d'Ontinyent Participa i aquestes propostes guanyadores es converteixen en projectes reals que es poden veure en el carrer, no?
1: Correcte, sí. Totes les propostes que han eixit els altres anys, dins del mateix any natural, s'han fet realitat i això és el que més ens agrada de l'Ontinyent Participa, que són propostes que sabem que podem executar, que es poden executar i que la gent pot veure com s'han fet i que no es queda en una votació i ja està. Vull dir que són projectes i són propostes que són reals d'alguna forma. També volia recalcar un poc que enguany tenim una forma diferent de poder escollir les propostes, ¿vale? Que no sols obligatoriament tenia que ser 3 propostes com en anys anteriors. Enguany podran votar des d'una a 5 propostes, votant la que més interessa en els seus punts i la que menys li interessa en menys punts, o sols votar una proposta o dos. O sigui, no hi ha límit de votació en aquest cas.
0: Doncs, Irma, per acabar, envia un missatge a la ciutadania d'Ontinyent per a que s'implique i participe en el Ontinyent Participa.
1: Pues res, simplement convidar a tota la ciutadania, a totes les persones majors de 16 anys que estiguin empadronades així a la ciutat, a que seleccionen la seva proposta favorita o les seves propostes favorites, que poden fer a través de la pàgina web ontinyentparticipa.es, que és molt fàcil, que vegin els vídeos que estan rodant a través de les xarxes socials per a tindre de forma un poc més visual el que és l'explicació de cada una de les propostes i que, bueno, igual que tinguin mateix èxit de participació com en la primera fase que va ser la fase de proposar de la fase propositiva i res, convidar-los a tots i a veure al final el dia 24 de maig quines són les propostes guanyadores.
0: A votar per aquestes propostes i estarem atents a veure com va anant i quines són les propostes.
1: Correcte.
0: Finalistes. Inma López, regidora de Participació Ciutadana, moltes gràcies.
1: Gràcies a tu. Bona vesprada.
0: Anem amb la previsió meteorològica. Lluís Francesc, bona vesprada.
2: Hola, Esteban, què tal? Molt bona vesprada. Augment de la nuvolositat des d'este dimarts a Ontinyent i a la vall del Vall d'Amés. Esperem que reforci el vent de l'oest, el ponent amb ratxes moderades durant la jornada. De moment, este dimarts, les temperatures no patiran variacions, valors màxims que rondaran, fins i tot podrien superar els 25 graus, si pot ser una mica més baixes les mínimes. Dia nuvolós i una algo molest per al vent terral. Hem de dir que dimecres el vent de ponent serà predominant, les temperatures pujaran lleugerament i els cels tornaran a veure pas d'intervals de nuvolositat variable.
3: En la ventana de la Vall d'Albaida, les últimes i ens n'anem.
0: Com sabeu, este dilluns ha començat la vaga indefinida del professorat de l'educació en els centres públics a la Comunitat Valenciana. I Ontinyent i la Vall d'Albaida continua amb aquestes protestes, secundant aquests actes en protesta. Per exemple, este matí la plaça de l'Ajuntament d'Ontinyent s'ha convertit en el punt de trobada del professorat dels centres públics de la ciutat i de la comarca en el primer dia d'una vaga indefinida en el sector educatiu que ja ha tingut seguiment en diversos instituts i col·legis de la Vall d'Albaida. Durant la concentració, representants de l'Assemblea de Docents han llegit un manifest on denuncien el que consideren un deteriorament progressiu del sistema educatiu públic amb retallades, falta de recursos i un clima de confrontació que, segons afirmen, està afectant tant el professorat com les famílies. També alerten d'un procés de privatització encoberta i reclamen unitat i fermesa als sindicats en la negociació de les seues demandes. La protesta ha comptat amb la presència de centres de secundària d'Ontinyent, diversos col·legis i instituts d'Albaida, Bocairent, Castell de Rugat, Aielo de Malferit i d'altres localitats, en una mobilització que els docents asseguren que comença avui, però sense data clara de finalització.
4: Vosaltres, els que avui esteu ací, al peu del canó, no defalliu, aguanteu. Intentaran comprar-nos, intentaran cansar-nos, intentaran dividir-nos i enfrontar-nos, intentaran comprar silencis i sembrar pors, dubtes.
0: Este era el so del manifest que han llegit a la plaça Major d'Ontinyent, on els docents denuncien retallades, falta de diàleg i una situació que asseguren trasllada als professors la responsabilitat d'un problema estructural del sistema educatiu. També alerten d'un procés de privatització de l'ensenyament públic i reclamen més fermesa en les negociacions sindicals. Durant la concentració, l'alcalde d'Ontinyent, Jorge Rodríguez, ha demanat a la conselleria que escolte les reivindicacions del sector.
5: Les maneres que tenim de mostrar el nostre suport al professorat és estar així, a la comunitat educativa és estar avui així amb ells abans de que marxen a València, i el que esperem és que la conselleria sobretot escolte, que la conselleria s'obriga a negociar i a atendre les demandes que des de la comunitat educativa venen fent-se.
0: També el regidor d'Educació, Ferran Gandia, ha mostrat el suport municipal a la mobilització i a la defensa de l'educació pública.
6: Pensem principalment en donar suport al professorat, com no podia ser d'altra manera, no? L'educació pública és un servei bàsic i essencial i necessari en aquesta societat, i nosaltres, com a polítics progressistes que es considerem, tenim que recolzar això, perquè l'educació pública ha de continuar i amb més força, si cal.
0: L'Assemblea de Docents de la Comarca ha anunciat que les protestes continuaran durant tota la setmana amb noves accions reivindicatives tant a la comarca com a València. Entre d'altres iniciatives hi haurà piquets informatius, tancaments i mobilitzacions itinerants pels pobles de la Vall d'Albaida. Vanessa Escrivà és una de les membres de l'Assemblea.
7: Avui anirem a València, però demà, de bon dematí, començarem amb els piquets informatius. Després anirem pel poble explicant per què anem a la vaga, fent pedagogia, que és el que sabem fer. I per la vesprada ens tancarem a l'IES Estació, farem una jornada educativa, on de nou ens reunirem per tirar endavant la resta de mobilitzacions. Dimecres farem un passeig per les comarques, perquè també cal arribar a Agullent, a Aielo, a l'Olleria. Estarem en tots els pobles de la comarca. I divendres se n'anirem de nou a València.
0: La jornada de vaga ha tingut un seguiment destacat en alguns centres educatius. Des del Col·legi Vicent Gironès asseguren que pràcticament tota la plantilla s'ha sumat a l'aturada. Vanessa, mestra d'aquest centre, ens ha atès a Ràdio Ontinyent.
8: 100% de vaga, orgullosa del claustre que tinc, de los lluitadors i lluitadores que són tots i totes, i així estem pensant en ells, en els serveis mínims que hem tingut que sortejar perquè la totalitat del claustre volia estar així, i com bé sabeu, la normativa ens marca que ha d'haver uns serveis mínims.
0: Els participants en la protesta destaquen també el nivell d'implicació del professorat i consideren que la mobilització marca un abans i un després en el conflicte educatiu. Fran Mollà és mestre al Col·legi Carmelo Ripoll.
9: Bueno, pues jo des que estic treballant jo crec que aquesta mobilització no l'havia vista mai. Jo crec que s'ha arribat a un punt de no retorn i en el que la gent està molt conscienciada i que bueno, el nivell de degradació al que s'ha arribat ha fet que tota la comunitat educativa, especialment el sector de professors, mestres, doncs estigui ja mobilitzada i conscienciada.
0: Recordem que aquestes protestes estan secundant-les professors, mestres, tant d'infantil i primària com també d'instituts públics de secundària de tota la comarca de la Vall d'Albaida. Pel que fa a les famílies, algunes han volgut mostrar el seu suport al professorat, encara que també reconeixen els dubtes que genera la convocatòria de vaga entre els pares i mares. Iván Ferrero és membre de l'AMPA del Col·legi Martínez Valls.
10: Jo, en el meu cas, sí que s'he portat perquè he pensat que seria el millor per recolzar la vaga. És cert que hem rebut tot tipus de PDFs, no? Tant dient que els portaran com a que no, per diferents fonts, no parlo del centre, però no sé, si penses en la lògica, tampoc acaba de saber què és millor. Jo, en aquest cas, he decidit portar-los.
0: Un apunt d'obres, si vos contem que el Ministeri de Transports modificarà la senyalització d'accés a Ontinyent des de la A7 per evitar el pas de vehicles pesats pel Camí Reial de Gandia. La mesura arriba després de la petició feta per l'Ajuntament d'Ontinyent i comportarà la retirada de la senyalització del polígon El Pla des de l'eixida 417 de l'autovia. L'objectiu és augmentar la seguretat en esta via municipal, recentment remodelada per la Diputació de València amb una inversió de 400.000 euros. El regidor de Territori, Òscar Borrell, ha destacat que el camí no està preparat per al trànsit pesat i que després de les millores realitzades es busca prioritzar el pas de vehicles lleugers i vianants.
11: Millorar el que és la seguretat dels propis vehicles i dels vianants que puguen anar a les casetes que hi ha al voltant i així evitar que tots els vehicles pesats passaren pel Camí Real de Gandia.
0: Més qüestions que tenim que contar en esta vesprada de dilluns d'altre municipi de la nostra comarca, i és que Bèlgida serà una de les seus del festival Femo Jazz, impulsat per la Diputació de València per promocionar les big bands i acostar el jazz a nous públics. El municipi acollirà el pròxim 4 de setembre l'actuació de la Intocables Big Band dins d'una programació que també arribarà a Ador, Museros i València. Escoltem a Paco Teruel, diputat de Cultura.
12: Aniran tres municipis de la província i se faran tres concerts a la pròpia Bene. Pues és l'espírit de la Diputació, portar les coses als municipis de la província, i així n'ho fem en cada un dels projectes que iniciem.
0: Així acabem. Gràcies per estar ahí. Recordeu que podeu informar-se i podeu accedir a radioontinyent.com. Bona vesprada, fins demà. Adeu.
13: Mira esa casa, ¿entramos?
14: Es un primero, entramos, tiene balcón, entramos, tiene Movistar Prosegur Alarma, no entramos.
15: La superseguridad que le da a tu casa Movistar Prosegur Alarmas también la notan ellos, que está conectada con la policía 24 horas y responde en menos de 20 segundos. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Movistar Prosegur Alarmas, tecnología para proteger mejor.
16: Descúbrete el Fuerteventura, el nuevo hotel de Meliá en Playa de Sotavento. Playas infinitas, deportes al aire libre, atardeceres inolvidables, calma y bienestar activo frente al Atlántico. Bienvenido a tu casa mediterránea en Fuerteventura. Reserva en Halcón Viajes con Vacas Flex. Halcón Viajes, sabemos de viajeros.
17: Cuando gire a la derecha habrá llegado a su destino. ¿Desea continuar y descubrir nuevos lugares?
18: Haz tu mundo más grande con el Audi Q5 Sportback. El SUV deportivo y versátil con tracción 4, faros Matrix LED y un interior totalmente digitalizado con hasta tres pantallas para conductor y copiloto. Audi Q5 Sportback. Descúbrelo en Audi.es.
19: Aceite cambiado, ya se puede llevar su coche.
20: Muchas gracias. Por cierto, ¿podría hoy llevar a mis hijos al cine?
21: Mecánicos en los que puedes confiar. Pide cita en tu taller Euromaster más cercano y revisa gratis los 12 puntos de control. Talleres Euromaster, expertos en buenas experiencias.
22: Cada día ando más despistado.
23: Cuida tu memoria tomando The Memory Senior. The Memory con DHA contribuye al funcionamiento del cerebro. The Memory Senior, de Pharma OTC.
24: Cuidar del nuevo miembro de la familia. Probar por fin ese deporte. Empezar a correr. Porque cuando estás bien asegurado con nuestros seguros de salud, la vida la prefieres vivir así. Occident, a por todo, todo y todo.
25: La Ventana.
1: con Carlas Francino.
2: Faltan 18 minutos para que sean las 8 de la tarde. Las 7 en Canarias, es momento de repasar
1: lo que queda del día. Con Isaías Lafuente.
2: Lunes 11 de mayo, Isaías.
3: Pues, ¿qué quieres que te cuente, Francino? Que tú no sepas, ¿eh? Hoy es día de resaca y de celebración para todos los culés tras lo que vivisteis ayer.
4: Rashford toma poca carrera el inglés. Pierna derecha, supera la barrera. Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol,
3: 90 minutos en 27 segundos. Esta era la locura de ayer, y esta tarde a las 6 nuestros compañeros nos contaban desde Barcelona la locura por sus calles, la Rúa.
5: Locura total la que se está viviendo en Barcelona. Hace aproximadamente 45 minutos que ha empezado esta Rúa de los campeones, que evidentemente tiene entre los más aclamados a Lamine Yamal y también a Pochettino.
3: Y hoy, como no, pues muchos han analizado este final de liga. Lo ha hecho, por ejemplo, Antón Losada.
2: Sí, sí, sí.
3: Antes de analizar y entrar en profundidad en el abierto con asuntos políticos, decía que este Barça tiene dos virtudes.
25: La primera es que es un equipo que te atrae. Yo tengo que reconocer que le había perdido el gusto al fútbol y este Barça me lo ha devuelto. O sea, tú te sientas a ver un partido del Barça y sabes que va a pasar algo. Bueno o malo, pero algo va a pasar. Y segundo, la juventud y la falta de complejos a la hora de jugar. No sé, a mí me reconecta con el fútbol como, no ya como espectáculo, sino como deporte, ¿no? Y yo creo que ese es el principal valor de este equipo.
3: Y en la dupla, cómo no, también Rafa Cabeleira y Galder Reguera hacían su propio análisis. Las cosas no son como empiezan, Francino, sino como acaban, decía Rafa.
26: Yo creo que es una liga muy importante y muy celebrada. Recuerda que en verano estábamos hablando de un dominio nunca visto por parte del gran rival. Lamine Yamal no hacía más que meterse en problemas. Hansi Flick estaba enfadado en Barcelona, estaba disgustado, no quería seguir. Teníamos un proceso electoral por delante, todo estaba en descomposición. Bueno, pues fíjate dónde estamos, ¿no? Al final la meta es esta, es ganar el título de liga con una claridad absoluta en casa contra el máximo rival y haciéndolo rabiar un poquito, que esto es muy importante, hacer rabiar siempre al rival.
27: Sí, y que cuando tienes una cantera que funciona, lo que tienes que hacer es darle oportunidades y hay que tener paciencia. Yo creo que el Barcelona pues tiró de cantera cuando no funcionaba la palanca, pero una vez más se ha demostrado que funciona. Y él, bueno, yo cuando llegó me generaba muchísimas dudas. ¿Hasta qué punto era un entrenador que daba la talla del Barcelona? Pero también se muestra que cuando tú le das la oportunidad a alguien que entiende que esa es su gran oportunidad, en general suele funcionar, y ahora mismo es una historia de éxito.
3: Una historia de éxito, y claro, después de un éxito uno se pregunta, ¿cuánto durará la alegría? Pues oye, nunca se sabe.
27: No.
3: Esta mañana precisamente hablaban en Hoy por Hoy, por otras cosas, ¿qué es lo que pasa cuando no sucede lo que hemos soñado? Y un experto nos hablaba de la falacia de la llegada.
28: Es la ilusión de que llegar a una meta nos dará una felicidad duradera, y la felicidad de llegada a esta meta dura unos pocos días, no dura ni siquiera años. Y esto fue un ejemplo, se estudió con personas que habían ganado la lotería, que se habían vuelto millonarios de la noche a la mañana, ¿no? Y eso se hizo un estudio en el, no sé si en el 79, diría, y se investigó si eran más felices que otras personas que no habían ganado la lotería. Y fue muy revelador, porque se vio que las personas que habían ganado la lotería disfrutaban menos de los placeres cotidianos porque, bueno, habían tenido esta falacia de la llegada, ¿no? Habían llegado al punto donde querían llegar, que es tener mucho dinero, y luego se habían acostumbrado a ello y no disfrutaban ya prácticamente del dinero. Incluso lo despreciaban.
3: Bueno, los jugadores del Barça sí que están disfrutando, son los grandes protagonistas de este fin de semana. También lo ha sido, por razones bien distintas, Isabel Díaz Ayuso, a la que Bob Pop esta mañana le ha dedicado esta canción.

0: Molt bona nit, hora 25 de Portera, sia a Ràdio Ontinyenta, sia a la Serena, aquesta jornada de dilluns. Avui és 11 de maig, és un dilluns, molt dilluns, molt dilluns, perquè tanquem temporades de quatre equips de la Baida, el Baida. Ontinyi 1961, 8è. Perd davant el Llevant, bé, cinquena derrota consecutiva a casa. Recta final de temporada estrepitosa. L'objectiu, aconseguit, la salvació. Tot ja que dir-ho, agredolç. Podria definir a la perfecció com a adjectiu el que ha estat la temporada del conjunt d'Ontinyenti, del conjunt de Roberto Bas. De la Xeneta, doncs que crec que coincidís en el que ens ha contat Jesús Soler, el director esportiu de l'equip del Regit, en què ens han faltat dues jornadetes més per a salvar-se definitivament. Que ens han salvat, ens han salvat de categoria, però clar està que estem tots i totes pendents de l'efecte arrossegament. El Castelló B va perdre a casa davant el Logroñés. Li toca visitar les Gaunes. Si perd el Castelló B i baixa de categoria, depenem de que un dels quatre equips que s'han classificat per a la promoció d'ascens, Llevant B, Atlético Saguntino, La Nucía o Villarreal C, pugen de categoria. És a dir, que tocarà respirar profundament i esperar, i molta. Pel que fa a la Lliga Comunitat, l'alegria és molt gran, perquè el Benigànim es va salvar gràcies a un empat a Carcaixent en el 4 camins 0-0. Per cert, el Carcaixent ha de ser de categoria. Ens jugàvem la vida ahir a les 12 del migdia en el 4 camins. Gran victòria de l'equip de Jordi Vilaplana, que per cert demà analitzarem els nostres Ser Deportivos, cal recordar-ho, i de l'Olleria, com bé saben, cuert. Cuert, no n'hi ha més. Destaquem també que el Deportivo Ontinyenta s'ha salvat a falta de dues jornades per finalitzar la temporada, que el Llutxent, després del seu empat davant el Racing del Gemessí i les derrotes de Massanassa i Dénia, està empatat a punts amb el Massanassa, que ocupa la segona i única posició de promoció d'ascens a Lliga Comunitat. Tenim les nostres opcions. Pel que fa a la segona valenciana, l'Agullent ja és equip de tercera valenciana i en aquesta categoria, la tercera, el Bocairent, ja avantatja amb dos punts a l'Alcoyano B. El Castelló de les Llarres es suma a la festa per aconseguir la promoció d'ascens. El repàs d'esta setmana. Agafem aire i us contem més coses.
1: Tío, no puedo más. El electricista no aparece. El fontanero me dejó tirado. Y el del aire dice que vuelve el martes.
2: Pero no te dije que llamaras a Divelec Solutions.
1: Pensé que saldría más barato hacerlo por partes.
2: Error. Yo lo hice todo con Divelec. Electricidad, fontanería, climatización, placas solares y domótica. Rápidos, limpios y sin dolores de cabeza.
3: Divelecsolutions.com. Energía limpia, tecnología, confort y tranquilidad.
4: Precios imbatibles en Rapimueble. Apilable de salón 285 centímetros, 349 euros. Cheslón de gran confort, 399 euros. Más ahorro, más ofertas, más barato. Financia tus compras en 6 cuotas sin intereses y empieza a pagar dentro de 3 meses. Estamos muy cerca de ti y en rapimueble.com.
0: Parlem, com no, de la tercera federació del grup 6è i d'eixa recta final i d'eixa última jornada que es va deixar el dissabte a les 6:30 de la vesprada. Diversos resultats a destacar. Començant per l'Ontinyent 1931, va caure en l'últim partit al Clariano 0-1 davant l'Atlètic Llevant, davant el filial Granota. Derrota que se suma a les quatre anteriors. Cinquena derrota consecutiva a casa per al conjunt de Roberto Bassa. El míster, en Ser Deportivo Ontinyent la Baida Albaida, ha valorat així la temporada, l'escolten.
5: Bueno, sí, pues en ganes, pero la necesita ya de descansar. Pensa que portem des del 25 de juliol quasi 200 sessions d'entrenament, 34 partits, i bueno, al final, pues, per desgràcia, el final no ha sigut el que volguérem o el que podíem, i no hem aconseguit, i jo crec que aquesta sensació tan roïn, diguem-ho clar, doncs ens ha marcat un poquet, no? Però bueno, al final, com t'acabo d'escoltar, jo faig una valoració de tot el que és la temporada, de tots els aconteciments, de tots els aspectes que ens demanava el club allà al començament de la temporada, i que, bueno, sí, ens reafirmen en eixe set en la temporada, que bueno, que crec que hem complit els principals objectius, i ojalà haguem pogut fer alguna cosa més, però bueno, no ha sigut possible.
0: I com bé saben, una de les qüestions que a tots i totes es ronda al cap, com no, és la continuïtat del projecte esportiu. Si Roberto Bas complirà o no la 8a temporada al capdavant del conjunt del Clariano. A hores d'ara el que tenim que fer és esperar. Aleshores, ha contestat a la pregunta que li hem fet en relació al seu futur i al futur de les pròximes setmanes. Escolten de nou al míster.
5: No té per què ser una temporada distinta. Ho fem tots els anys des de fa 7 temporades. Lo millor és decidir sempre sentant unes bases i valorant pues, un això. Pensa que la temporada passada, que la gent se'n va anar al volto en millor sensació que enguany, es van salvar a falta de 3 jornades. Quedaven 2, la del Castelló ve a casa i la de Soneja. Enguany ha segut, crec que faltan 10. O sea, en aquest aspecte, pues, escolta, què tenim que dir, no? No hem patit. Hi ha que recordar que l'Utiel va pujar a tercera ref amb nosaltres, allà fa 3 temporades, portaven 2 fent play-off i enguany, i per desgràcia per a mi, perquè li tenim molt d'apreci a l'Utiel, pues descend de categoria. El mateix Atzeneta hasta la última jornada competint. El Alzira, que ve de segon rep i cau directament tercera i ara lliga comunitat. No sé, hi ha que pensar les coses en calma, engelat i fer una reflexió més objectiva, no sols en quant a la sensació.
0: Així estan les coses al Clariano, i són les paraules del míster Ontinyentí, i la sensació de cara a la recta final, bueno, de cara a la pròxima temporada, millor dit. Ens anem ja a parlar-los de la Geneta, que també la cosa està complicada si pensem en l'efecte arrossegament. L'hem guanyat al campió de Lliga? Sí, al castellonense 0-1 en gol de Jose en el minut 70. Però, igualment, encara que estem salvats, no ho estem virtualment. Bueno, lo de l'efecte arrossegament, us conte. El Castelló ve de caure 2-3 davant del Logroñés en el partit de play-out, és a dir, el partit de promoció de descens. Derrota del Castelló que ara visita les Gaunes amb un gol menys. És a dir, que necessitem un miracle per a que el Castelló es salve i, en conseqüència, la Geneta no patisca aquest efecte arrossegament. Bueno, si es posem en el pitjor escenari, si el Castelló ve este cap de setmana no guanya les Gaunes, el que es queda és esperar que un dels 4 equips que han aconseguit la promoció d'ascens us conte. Llevan bé Atlético Saguntino, Villarreal C o la Nucía, aconseguisquen la promoció d'ascens, aconseguisquen pujar a la segona federació. És a dir, que la cosa està complicadeta. Li hem preguntat a Jesús Soler, el director esportiu de la Geneta, per com estan les coses ara en el registre.
6: Bueno, sí, mos dona, bueno, ha sigut una llàstima que se vaig acabar ja la temporada perquè ara estàvem enxufats, estàvem en una bona dinàmica, cosa que durant tota la temporada no hem estat, però últimament, pues, sí, ha donat algo d'efecte el canvi d'entrenador i ha sigut una llàstima perquè, bueno, ha faltat el següent, un parell de partits per haver aconseguit quedar en tercera divisió. Ara ja és a expenses de moltes coses i, bueno, vam començar a ir ja amb mala sort per el tema del Castelló i després, pues claro, lo del Castelló és el que més interessa perquè si el Castelló salva, nosaltres el salvem i en la setmana que ve ja tindríem clar. Ara, de totes formes, tens que estar esperant si el Castelló no es classifica, pues, tema de promocions i passar pues, un mes i mig, el tema de planificar, temporada que ve, si tercera divisió, si lliga comunitat, i bueno, no saps el que tens que fer i si són els problemes que n'hi ha. Però bueno, content per la victòria, perquè la veritat és que van eixir enxufats, un partit molt, molt seriós, i tal, i ja t'ho dic, estàvem esperant a veure si el Crevillent pues, empatava o perdia dins de casa i entonces era la salvació. Però bueno, no està mal, no està mal.
0: I això és el que ens contem des de la parròquia de la Geneta. Demà a les 3:20 en Ser Deportiu Ontinyé en la Vall d'Albaida us contarem més cosetes pel que fa al futbol comarcal. Com sempre, volem donar-vos les gràcies per elegir la ràdio com a mitjà de comunicació per informar-se. Demà, 3:20, Ser Deportiu Ontinyé en la Vall d'Albaida amb més protagonistes. Adeu.